0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Doncs avui tenim a la Mireia, ja hem explicat que ahir al matí es va fer al Teatre Margarida Xirgo doncs, la presentació de la comunitat educativa i avui han començat el curs 2026-2027 i recordem que avui hi ha una vaga convocada. Mireia, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, realment ha estat un dia marcat per aquesta vaga. He estat fent ronda de trucades per als centres educatius i a dia d'avui, o sigui, a aquesta hora, perdoneu, ja us puc dir que han començat 577 alumnes, pel que fa tant a primària com a secundària. Això sí, amb l'Institut Marta Mata encara no tenien dades perquè comencen de forma esglaonada durant tot el matí, al migdia i a la tarda us actualitzarem les dades, i a l'escola Sant Sadurní tampoc hem pogut obtenir de moment les dades, és a dir que excepte aquests dos centres, són 577 alumnes els que han començat avui de 1.644, així que com veiem, un inici de curs marcat per a aquesta vaga. Són alumnes des de l'escola infantil, des d'I3 fins a batxillerat, que aquest curs a l'Institut Vinyes Velles han començat l'ESO i batxillerat el mateix dia, que normalment comença una miqueta més tard, doncs avui han començat tots dos. Cal remarcar que hi ha dos centres educatius que no han fet vaga. Un és el Palau d'Ametlla, l'escola Palau d'Ametlla, i l'escola Bressol, la Llar d'Infants del Lledoner. Tots dos centres sí que han declarat que estan d'acord amb les reivindicacions, però que han decidit que avui, al ser el primer dia, no farien vaga i que intentarien doncs, fer un inici de curs, no?, el més normal possible. Sí, hi ha dos centres també que hi ha places, per si algú li interessa, ja més enllà de la vaga. Cicles formatius de grau mitjà de l'Institut Marta Mata de Restauració encara hi ha places. I també comentaven les docents del Lledoner que també hi ha places per apuntar-se. La dada de la vaga, doncs, en total 62 docents avui a Montornès. De moment, a falta de saber Marta Mata, l'Institut Marta Mata i l'Escola Sense Dormir estan fent vaga. Així que, Núria, un inici de curs ha començat, però molt marcat per aquesta vaga del dia 8 de setembre.
7: Doncs ja sabeu, primer dia d'escola i aquesta vaga que ha quedat doncs, molt remarcada per la quantitat d'alumnes que han anat a escola. Mireia, com sempre, gràcies per la informació.
8: A vosaltres, bon dia.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Doncs anem directament ja amb ell, amb el nostre company. El tenim a Torrijas i no sé si menjarà moltes o no de Torrijas, però ell segueix de vacances. Bon dia!
8: Bon dia, cariño meu!
7: Ai, cosita, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo?
8: Ara feia molts dies, eh?
7: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Què tal? Com va la vida? Cuéntamelo.
8: Ay, pues molt bé, molt tranquil·let aquí, ara ja ha marxat tothom.
7: Escolta'm, sí, et sento molt zen.
8: Sí?
7: Sí.
8: Espera, canviaré d'ubicació otra vez. Ja sabes que els problemes de les cobertures...
7: No, si de cobertura t'escolto superbé, et noto tranquil, relaxat.
8: Ah, sí.
7: Dic que molt zen, molt...
8: Ah, no havia entès el zen, perdona.
7: Tot bé, no? Pel que veig.
8: Sí, no veus que aquí no tinc ningú per ratllar-me. Estoy tranquil.
7: Estàs molt tranquil.
8: Sí.
7: Molt bé. Vol dir que...
8: I tu com t'ha anat l'estiu?
7: Digue'm.
8: A tu com t'ha anat l'estiu?
7: Ai, a l'estiu m'ha anat... A veure, bé, perquè he pogut descansar, però he estat molt agobiada per la calor. Molt, molt, molt. Yeah. Però molt, però no t'imagines quan. Vull dir, volia estar sota l'aire condicionat i sortir pràcticament nada o poco o nada.
8: A comprar alimentos para no morir.
7: Sí, sí, ha estat molt dur aquest estiu. De fet, l'any que ve, si la cosa segueix així, és possible que decideixi no fer res, perquè, total, sortir per quedar-te a l'hotel tampoc val la pena, saps?
8: No, clar, te n'has d'anar a un lloc que faci fresqueta.
7: Clar, he de buscar allò, un Torrijas, algo en mi vida.
8: Exacte. Aquí també ha fet calor, eh? Vull dir, comparat amb els altres anys i això, hi ha hagut dies que... Olin, hi ha hagut gent que s'ha posat ventiladors a Torrijas que penses, a veure, en què moment?
7: Clar, que abans és el que passa, no? Que hi ha gent que mai ha utilitzat aires acondicionats ni ventiladors i, clar, està calor. Sobretot al migdia era insuportable, però, clar, quan cau la tarda ja 8, 9 i encara tenim 28, 29 graus, 30, això ja és per morir-te. Perquè no et dona la calor un respir. I això és el que jo he notat que faltava, un respir.
8: I suposo que, clar, després tampoc descanses bé...
7: No, clar, no dorms a la nit, has de tenir l'aire condicionat que resseca tot el que és a les vies nasals, no estàs a gust del tot, la humitat és insuportable, estàs tot el dia suant... Vull dir, què te voy a contar, Miqui, que tu no sepas?
8: Aquí la sort és que, com que no hi ha humitat, doncs no sues.
7: Clar.
8: Es porta d'una altra manera.
7: Això ja és un altre punt, està bé, sí. Ah. Però mira, saps què? Que de vacances la vida se vive con otro color i...
8: Hombre, i tant.
7: I, home, estar de vacances és molt guai. Això sí que és veritat, és molt guai. Aixecar-te, clar, aixecar-te quan el cos t'ho demana, menjar quan el cos t'ho demana, sense horari, sense rellotge, sense calendari, clar, això és molt bo, no?
8: I tant. I escolta, amb vista d'eclipse...
7: Ah, i tant, que vaig veure l'eclipse a Tarragona. Sí. Sí. Ah,
8: molt bé, passa una miqueta i tot.
7: Home, jo, mira, no pensava veure'l perquè no tenia ulleres. I ens van deixar unes ulleres allà sobre el llit el mateix dia de l'eclipse i ens va fer una il·lusió, Miqui. I fixa't que des del mateix balcó teníamos primera línia per l'eclipse. Llavors va ser molt guai, sí, va ser molt guai. I va ser una sorpresa que no esperava, perquè jo havia anat buscant les ulleres i no les vaig trobar enlloc, i s'havien esgotat a Montornès i ja pensava que no les veuria, que no veuria. Però sí, sí, em va agradar molt. Tu ho vas veure també a primera línia. I a més, et vas trobar... Va, cuéntame l'anècdota.
8: Bueno, jo vaig a l'hotel, com que nosaltres quasi bé l'hotel viu de Galàctica. Vull dir, nosaltres tenim l'Observatori Astrofísic a dalt i després es va crear Galàctica. Hi ha 8 telescopis, per exemple, on hi ha observacions al vespre, amb grups organitzats i això. I aleshores ve molta gent per...
7: Clar.
8: I suposo que el fet que l'empresa la porta a l'observatori pues va dur a convidar força gent per veure-ho i tal. Però bueno, vam tenir la sort de que ens triés el Brian May, el guitarrista de Queen, per venir-lo a veure. Aleshores el vam tenir a l'hotel, i després de comer, i li llevo el desayuno.
7: Has parlat amb ell o què?
8: Sí, sí, sí. Ja només el primer dia em va dir, no corres tanto, no t'entiendo. Perquè entén l'espanyol i el parla una mica, però clar, a poquet, no aquesta patralladora.
7: Clar, tu ets una locomotora parlant.
8: Exacte.
7: Clar.
8: I ja vam tenir 3 dies, exactament, tenim a la Yolanda Martina, que és l'expresidenta de Navarra, uh-huh. i a la Cristina Garmendia, que és la

0: que et dic, són tots una meravella, la Yolanda quan marxa a Miki, dame un beso, moltíssimes gràcies, que no sé què, que no sé quantos. Molt bé tots, els que els acompanyen una mica bé tothom, però una mica més estirats que no pas els que haurien de ser.
1: Ja.
0: Yeah. Saps? Però bueno, clar, va ser xulíssim, vam pujar aquí a dalt a la penya l'Hornico a veure, estàvem medio Torrijas aquí dalt.
1: Sí.
0: Aleshores va ser xulo.
1: Ja. Yeah.
0: I sí que és cert que quan el sol tapa, la lluna tapa completament el sol, el tros de l'eclipse total és una passada.
1: És brutal, sí, és veritat. És veritat.
0: No t'ho esperes i hem quedat tots molt, molt al·lucinats. La veritat és que ens va agradar molt. Ens va agradar molt.
1: Molt bé, però doncs mira, jo volia explicar-te també la meva anècdota perquè... Sí, vaig arribar a un tornès, vam quedar per sopar amb uns amics i que són de Teruel, que a més estiuenca a Teruel i em van dir: "Oh, no sabeu qui ha venit a Teruel, perquè a Teruel hi ha un observatori." Clar, jo conforme anaven explicant la història, anava somrient perquè sabia que me iban a explicar. Clar. Clar, i quan acaben d'explicar-me la història que havia anat al Brian May, que era el cantant de Queen, tal i qual, i agafo la foto teva i dic: "Què és aquest?" I clar, es van quedar: "Ostres! I tu com ho tienes esto?" I clar, l'Alicia, que és la meva amiga, va mirar i diu: "Però si és el Miki." Dic, i clar, l'Alicia de seguida va atar: "Clar, és que el Miki viu a Teruel, està a Teruel." I clar, de seguida: "Ostres, quina casualitat." I dic: "Mira, casualitats de la vida." I em van explicar l'anècdota del Brian May com si l'haguessin viscut ells, saps?
0: Sí, estava emocionadíssim.
1: Clar.
0: Que en l'hotel jo vaig poder dir que venia el Brian May potser 3 o 4 dies abans, perquè ja havia dit, i que no podíem dir tots aquests polítics que venien, perquè a més tenien policia allotjada, i tot aquest gent bé m'escolta i tal, no? I aleshores vam fer córrer per Arto, allà al poble de sota de Torrijas, que és allà a l'hotel,
1: sí,
0: que venia l'Aitana. Mira, tu de niños colando los semenes del hotel, buscando l'Aitana. I jo els deia: "Ai, és que em sap tant de greu, però és que és mentida, no hi és pas."
1: No hi és, l'Aitana no hi és, no? L'Aitana no.
0: La petita que sigui l'hagués vista, no hi és, saps? I gent, nano, ja estava plorant: "Por favor, que yo soy muy fan." I no sé què deia, però cariño mío, si quieres ver a Brian May, te espera fuera, però... És que te digues amb colaven, ai, pobra canalla. És que amb la il·lusió que venen...
1: Clar, és que és això, no? Fa il·lusió, clar, quan veus un famós, no? I sobretot, doncs, mira, si et diuen que hi ha gent doncs com ella, clar, nosaltres ja tenim una edat i ens impacta més el Brian May, no? Clar,
0: clar,
1: és normal. Clar. Bueno, Miki, anem al lío, no?
0: Anem al lío, sí, que te diga 4 cosites, el que sea.
1: Clar, home, tot i que parlem de l'estiu, que està molt bé, perquè encara ens has dit que tu encara et queda estiu. Mira tu, per d'on ve.
0: A mi encara em queda Torrijas.
1: Però fins quan? Però... Quan tindrem oportunitat de tenir-te en directe?
0: Noviembre?
1: Bueno, bien.
0: Ni tan mal.
1: Home.
0: Ni tan mal, mediados de octubre, a lo mejor. No lo sé. No lo sé.
1: Estàs treballant per això també, no?
0: Sí,
1: clar.
0: Estic treballant.
1: I allà el treball ara, també es viu d'una altra manera, no, Miki?
0: Jo treballo dret.
1: No, però vull dir, treballes dret. Em sembla que m'ha dit que això, eh? Però escolta'm...
0: No, justet. Ah, justet. Justet, amor.
1: No, però vull dir, no és el ritme que, per exemple, hi ha altres llocs d'hoteleria, no?
0: No, jo si tinc un bufet allà a l'hotel, que els monto el bufet, la gent s'agafa, jo, conforme van baixant, vaig i dic: "Hola, buenos días, ¿te apetece un cafetico?" Els faig un cafè, els poso... És una altra història.
1: És una altra història. És un altre ritme de vida.
0: La corredissa catalana...
1: Sí, no.
0: No passen el reste de... Bueno, sí, en altres ciutats que sí, només faltaria. Però aquest corre que tenim, aquest, no es porta d'una altra manera la gent. O
1: poc.
0: Ja no és potser el corre, sinó que tu ho entens perfectament, que són dues persones darrere la barra, has arribat més tard, has d'esperar perquè hi ha gent a davant.
1: Clar. Jo, de totes maneres, clar, amb aquest panorama, doncs sense pressa, que després de l'any és molt llarg, tens tota la raó.
0: Ja tindrem temps de córrer.
1: Clar, clar que sí.
0: Ja,

0: Totalment, bueno, totalment. Doncs
1: i
0: vinga.
1: I de moment em quedo per això. Anem a començar. Primer vull parlar, no sé si has vist les imatges, perquè, bueno, és tele, perquè han sigut imatges de tele, però em va impactar tant la riada del Nepal i Xina.
0: Sí, sí.
1: Per mi ha sigut una de les coses més... És que com la força amb la que cau l'aigua, com explota contra... Bueno, hi ha moltíssimes imatges, suposo que tots les heu vist.
0: Sí, és impactant. És impactant,
1: molt,
0: sí.
1: Perquè penses, hòstia, que no hi ha res a fer, i es veuen la gent corrent i tal, i penses, que no et salvaràs, no?
0: No, és que no teníem possibilitat. Vull dir, el que va succeir va ser tot tan ràpid que no hi havia temps d'amagar-se enlloc, no?
1: No, i que tu depèn, després jo que m'he mirat molt les imatges i tal, la capçalera de la riada, quan després d'explotar, que hi ha aquelles explosions tan grans, quan va patant contra les orilles del riu,
0: sí.
1: Ostres, és que portava unes pedres només, ja, a davant, però uns pedrots que és impossible, qualsevol pedrot d'aquests et destrossa.
0: Sí, és veritat.
1: I hem tingut un any, sí que és cert, perquè també em sembla que a l'agost va agafar el terremoto de Colòmbia, em sembla que va ser,
0: sí,
1: que no l'hem parlat, que hem tingut moltíssims desastres naturals.
0: És veritat.
1: Moltíssim. El terremoto de Colòmbia, el de Japó, el d'aquí de Colòmbia...
0: A Granada.
1: A Granada, que van tenir aquell de 5 i pico. Ja, la terra està tremolant moltíssim, eh?
0: Sí.
1: No sé si ens avisa de res, però si ens avisa fa soroll.
0: Això fa una mica de por, eh? Sí, sí, és veritat.
1: Sí, perquè són coses que no tenim res a fer, eh, nosaltres.
0: Sí. No podem res a fer, és veritat, tota la raó del món.
1: Amb això sí que no té, per molt que haguem avançat i tal, com a la Tierra diga aquí estoy yo, ho tenim claríssim.
0: És veritat.
1: Bueno, dir-vos que va començar... ara havíem tingut el Masterchef normal,
0: sí,
1: el Masterchef Celebrity, i ara tenim el Masterchef Celebrity Legend.
0: Eh?
1: Esto ya es como pues una permanente muy bien marcada.
0: Sí,
1: aleshores,
0: sí.
1: Es... Dels que havien anat al Celebrity, pues, los legendarios, no? I han fet tot un càsting, que us recordeu, em sembla que ho havíem parlat amb vosaltres, que havien contractat també a la Paz Padilla i a no sé qui més, que va sortir l'Alba Carrillo dient, però com que la visió espanyola contracta aquesta gent, que té deudes amb Hisenda...
0: És
1: que,
0: veritat, és veritat, sí.
1: És que ho havíem dit.
0: Sí, ho havíem comentat.
1: Suposo que quan van començar les gravacions es va sonar la notícia de qui eren, doncs, bueno, sabíem tot això. Va començar ahir. Són, entre altres, l'Edu Soto, l'Anabel Alonso, el Florentino Fernández, el Juanjo Ballesta, el Bustamante, la Paz Vega... Bueno, si us agrada aquest format del Celebrity, perquè jo m'he vist, maestros de la costura... que se'ls va cremar la nave, després tenim que dir-ho, això és veritat. I, bueno, si voleu els dilluns, tornem a tenir Masterchef Celebrity Legend.
0: Vale.
1: A mi ja tanto...
0: Tanto demasiado, ¿no?
1: Jo em sembla que sí, eh? No
0: sí,
1: sé.
0: Una mica massa ja. I innovació zero, sí.
1: No, bueno, això fa anys que anem parlant cada setembre,
0: sí.
1: Tu i jo, Núria.
0: Sí, sí, sí, que... no hi ha res a fer, tu.
1: Tu piensa... que el Telecinco, el Carlos Sobera, després de molta imaginació, ara ha començat una cosa que es diu Rueda la Letra, en vez del Rosco de Passapalabra, que tornaran a tenir judicis i tornaran a fatal, perquè és exactament el mateix.
0: Mira, ahir, Miqui, a casa, el José em va dir... Anem a veure Rueda la Letra, perquè demà el Miqui et parlarà d'això, perquè tenim Sobera hasta en la sopa. Escolta'm, vam veure 10 minuts de Rueda la Letra.
1: I què et va semblar?
0: Que cutrada, escolta'm. I després un altre concurs. A veure, ja no saben què fer. I el
1: no.
0: Sobera, estem del Sobera. Esto es como la María Teresa Campos. Per favor.
1: O Jorge Javier en su época.
0: O el Jorge Javier o el Jesús Vázquez. No hi ha més presentadors? És necessari? De veritat?
1: Que el presenti tot perquè el tenim al Thursday.
0: Sí.
1: El tenim en aquest Rueda la Letra, el tenim a com es diu allò del Joaquim Prat, a jugar.
0: A jugar.
1: El precio justo.
0: El precio justo, eso.
1: com a mínim, que jo sàpiga, està a 3 programes.
0: Sí.
1: I 2 d'ells diaris.
0: Sí. És un pastelazo, la rueda de la letra esta, rueda la letra, és un pastelazo que dius, de verdad? I quan posen els Soberas, perquè no tenen més presentadors, vull dir, no coneixen a ningú més.
1: Jo suposo que pensen, aquest home ens dona un rating a First Date, aprofitem la gent de First Date, que a veure si ens mira. No sé, això me l'hago jo, eh?
0: No ho sé, però què le damos? Un mes, si llega. Perquè això no, jo crec que no tindrà massa tirón.
1: No tindrà recorregut.
0: Jo crec que no.
1: Que no tindrà gaire recorregut, perquè no és res dinàmic.
0: No, no ho és, no ho és. És veritat.
1: Que dius, hòstia, si tu per lo menys tens algo que se't fa passar l'estona ràpid, ja només amb això ja et val la pena.
0: Clar.
1: Però, ostres, no sé jo. No sé.
0: I a més a més, una altra és la graella de Telecinco.
1: No. Primer que Telecinco està caient, però...
0: Ha caigut, està a menos cero. Està a menos cero, però... Escolta'm, estan fent el que estaven fent els que van tirar a...
1: Sí.
0: No sé.
1: És a dir, echamos a la gente que nos daba audiencia porque decíamos que eran unos filtros, queríamos ir de dignos de Ana Ronsos Quintana, no han pogut, pues han tingut que tornar el que els donava a l'audiència.
0: Clar.
1: Perquè és que en el fons és una empresa i necessita caler.
0: I tant. Mediaset sí. Està a les últimes, eh? Vull dir que...
1: Mira que tenien un domini absolut.
0: De tot, sí.
1: De tot. I en canvi s'han deixat perdre de mala manera. Bueno, a vegades les decisions aquestes de despatxos acaben jodiendo els treballs, eh? Vull dir, no...
0: Oh, i tant. I mira, tens a uns quants d'aquests que estan fent al YouTube els seus programes i sí, tocant sí. La cresta a tota Mediaset. I Mediaset bloquejant a los Quicos i dius, però de verdad... I sí.
1: Un programa de TEN, que és una televisió tan petita, com és el Sota, no? Que és potser el Sálvame, potser una mica millorat, no millorat, sinó no tan estrident, que ja el presenta la Carrillo, amb la Marta Riesco... Bueno, és una mica un programa d'així desenfadat i canalla, com era el Sálvame. I estan fent unes audiències prou bé per ser un programa de TEN, eh? Vull dir que a vegades més audiències de Telecinco.
0: Escolta, mira el que m'està comentant el Miqui, el Miquel.
1: Digue'm.
0: Que la Cristina Garmendia va ser la presidenta de Mediaset fins al 10 de març.
1: Ah, doncs pues mira.
0: Mira, i l'has tenido ahí al lado de tu casa per haver-le dado unes quantes clatellades i haver-la hecho
1: pues
0: despertar.
1: Que hablé con el hijo que le tanto, que estaba leyendo el hijo me pasó unas fotos de la Vía Láctea que había fet ella amb el mòbil i tal.
0: Pues mira,
1: pues no sabia esto.
0: Jo tampoc ho sabia. El Miquel m'acaba de confirmar i diu que ara el que porta a l'anterior era el Borja Prado i la Cristina Garmendia va deixar-ho el 10 de març. 2 anys va estar la Cristina i potser volien eliminar tot això que rechinava, però al final s'han donat compte que la cadena és el que és i la gent vol el que vol. Vull dir que... No sé, potser s'ho haurien de tornar a rumiar. Doncs res, ens queden pocs minuts i sé que tens també una part musical important.
1: Sí, tengo esto. Bueno, et volia dir que ja també ahir va començar la revuelta i que també ja tenim gairebé tots els presentadors d'aquesta nova cadena que serà la sèptima.
0: Sí.
1: Vale. Volia dir-vos que tenim una altra vegada Supervivientes All Stars 3, un rotllo patatero.
0: Star 3?
1: Sí, ara ja van fer el primer, el Celebrity, diguéssim.
0: Sí.
1: Van fer com un Supervivientes All Stars, dels millors.
0: Sí.
1: I ja és el tercer que fan dels millors. Veu que n'hi ha molts de millors.
0: Val. Que per això he escoltat jo que volien convidar a la Belén Esteban, que també l'han tret de Mediaset i que ara estàvem untándole dinero para ir a Supervivientes.
1: És que no tenen... No, és que tu saps el que val fer Supervivientes?
0: No ho sé.
1: Ah, és un programa caríssim.
0: Sí.
1: Només de tota la gent que desplaça a la illa, el lloguer d'aquells espais.
0: Clar, això ha de ser.
1: Que tenen amb els garífones d'allà, els sous que cobren aquesta gent.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vull dir, i si no funciona això, és que et tira el pressupost de tots els altres programes a terra.
0: Clar, però com que no volen donar el seu braç a torcer, que decía la iaia, no? Doncs no. Agafa el que funcionava abans i posa-ho, que era el que t'estava donant de menjar. Ara han fet el que han volgut per destronar...
1: Però també han trencat una mica tota aquesta unitat que hi havia de la gent que veia la tele, perquè sí. La gent s'han anat a altres puestos, els que ja són fidels, fidelitzem ràpid, també. Mm. Si tu t'agrada el que veus, no tens una altra opció, acabes fidelitzant allò i veus allò.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Però bueno. I escúchame otra cosa. Tu ja has vist el noticionaco... de que el último de la fila va a sacar disco de la gira.
0: ¿Qué me estás contando? ¡Nuevo disco de la gira!
1: Y esto ya da a que puedan hacer algún disquito más y no, no, no, no, no niegan que pueda haber otra gira.
0: ¡Oh! Això és que tot ha anat molt bé.
1: ¡Hombre! Han guanyat un dineral com bueno... S'han pagat 3 residències cada un ara per la vespre.
0: Home, això fa falta, que les residències, nen, estan a preu d'or.
1: Clar. Ai, nena, i el centre de dia d'aquí com va?
0: Pues viento en popa toda vela. A ver si cuando vengas está ya acabado.
1: Ai, a veure, sí que m'agradaria veure-ho.
0: Clar, i a nosaltres també.
1: Ja, m'ho penso.
0: Més cosetes.
1: Més cosetes. Heu vist l'últim que... de la Rigoberta, està tornant a fer concerts, però està tan prenyada.
0: Ah, és veritat, sí que l'he vist, sí, és veritat.
1: Està gordíssima, ja quasi bé no es pot moure per l'escenari, pobra...
0: És que li deu quedar poc, no? Li deu quedar poc.
1: Sí, un parell de mesos, home, molt.
0: És veritat.
1: Vull dir que tenemos a cantantes, produciendo cantantitos.
0: Uh-huh.
1: Y poco más, no tengo mucho más. ¿Qué noticia musical te esperabas? ¿Qué te dices? Que a lo mejor ya no me acuerdo.
0: La Oreja de Van Gogh i Aitana.
1: Ah, sí. Ah, els concerts d'aquesta gent.
0: I Madonna.
1: L'Aitana té 4 Palau Sant Jordi, em sembla que li queden, perquè està fent una residència de 4 o de 5.
0: Déu-n'hi-do.
1: No. I bueno, està... Ara, La Oreja de Van Gogh. Mira, Aitana... Ai, Aitana, perdó, Amaya. Es cierto que ya estás andando mejor porque estás...
0: Que te vas, que te vas, que te perdemos, Miki.
1: Sí, aquí me oyes.
0: Ahora perfecta, ¿de qué estás hablando? ¿De la Aitana o de la Oreja?
1: No, de la Maya.
0: De la Maya. Vale.
1: Ella ya está más tranquila, canta un poquito mejor, se la ve más relajada, no tiene psicomotricidad, pero esto tampoco se lo podemos echar en cara.
0: Qué malo eres.
1: He estat investigant qui vesteix en aquesta noia.
0: A la Maya, sí.
1: A la Maya.
0: Qui la vesteix? Perquè... No es vesteix sola?
1: Bueno, sí, es vesteix sola, però amb una germana.
0: Ah, ok.
1: Una germana que la deu odiar a mort perquè li carda uns volums a dalt i uns vestits que la fan... Bueno, és un horror com estan vestint a Maya de l'Oreja de Van Gogh, pobra meva.
0: Pobreta.
1: La germana aquesta, que la deixi.
0: Que la deixi en pau ja, no? Que la deixi en pau.
1: Sí, que te busqui un estilista professional. Vull dir, a vegades la deixem a la família perquè hi confia... Però si té germana, sap tallar bistecs, sap tallar bistecs, que no es posi roba.
0: Clar.
1: No? No sé, jo digo. Què digo? I la veritat és que ha estat en els Premios Juventud, ja amb unes altres declaracions horroroses, com el primer amor no hay ninguno, porque lo dejamos y el primer amor siempre vuelve y es el mejor. Ay, chica, que te piraste 17 años a querer cantar como una almeja y no te escuchó nadie. I per a què parlis així, com si no hi hagués... No sé.
0: Com ets?
1: No m'agrada aquesta.
0: No t'agrada?
1: No m'agrada. Cada vegada que obre la boca, puja el pa.
0: Bueno.
1: Cada vegada que puja el pa, però bueno. Ja ho faran. Pues, chicos y chicas.
0: ¿Qué?
1: Hasta aquí el primer capítulo torrijano.
0: Ay, desde Torrijas. Escolta'm, ¿se comen o no se comen torrijas en Torrijas?
1: No.
0: No, bueno, no hi ha, escolta'm, a la festa major, aquello, competició a ver quién come más torrijas, no?
1: No, no, no, no, no. Nos llamamos Torrijas, pero no somos de Torrijas. Somos de bollo de panceta.
0: Ah, más panceta, vale.
1: Somos
0: te entiendo.
1: Somos de un pan así enorme que se llama bollo de panceta. Entonces, cuando tú estás a las 5 de la mañana de la fiesta, te comes un bollo de panceta y puedes seguir hasta las 9.
0: Claro, eso da energía, vamos, para 10.
1: Hombre.
0: Para 10.
1: Ah,
0: bueno, querido amigo, que tengas buenos días allí, que disfrutes de esa paz que transmites y te esperamos cuando quieras. Aquí estaremos. Nosotros no nos vamos a mover.
1: No, seguís en el mismo sitio ubicado, ya no tengan la capa trapuesto ni re.
0: Això, no tinguis pressa. Vale. Disfruta vale. De lo tuyo, que si puedo me voy contigo.
1: Pues venga, mira, el estiu que ve, ya verás cómo me harás más caso el verano que viene, igual te viene.
0: Segur que sí. Miqui, cariño, una abraçada ben forta, cuida't molt.
1: Una altra per tots, seu petons a tothom, ens veiem aviat, vale?
0: Gràcies, guapo.
1: A veure.
0: Adéu, adéu. I tu i jo, pues también nos vamos. Hoy, Miquel, arribem al punt final, hem gaudit pràcticament tot el matí de tot allò que us hem ofert, que no ha estat poco, sinó molt, hem tingut molt i molt variat. I demà tornem, demà serà dimecres ja, i ja sabeu que tenim seccions fixes als dimecres, per exemple, les teràpies alternatives, però demà tindrem a la primera colla de Montornès, seran els Bartomeus qui vindran a parlar de la festa major. Serà cap a les 10 i mitja. El Mateo Flores, president de la penya dels Bartomeus, ens visita i ens explica tot els que faran els Bartomeus en festa major. Us convido a que l'escolteu i a que ens escolteu. Que tingueu una bona tarda de dimarts, Miquel, a descansar, a veure si baixa una mica la temperatura, podem dormir aquesta nit una mica millor. Ja sabeu, dos noches sin dormir, la tercera duerme sí o sí. O sigui que això esperem i que demà estiguem frescos com una rosa. Miquel, bona tarda.
2: Passa molt bona tarda i ens tornem a escoltar demà.
0: Apa-li, fins demà.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: La historieta d'avui la protagonitza un dels aparells que més fem servir diàriament. Fa uns anys requeria una complicada infraestructura per funcionar i actualment el portem a la butxaca i entre els jocs i el Facebook ens hi passem el dia enganxats. Avui, a les historietes, la invenció del telèfon.

0: Corria l'any 1854 quan l'inventor francès Charles Bruxelles va plantejar en una revista il·lustrada una idea ben interessant. Consistia en utilitzar vibracions causades per la veu sobre un disc flexible o diafragma amb l'objectiu d'activar i desactivar un circuit elèctric per reproduir les mateixes vibracions en un diafragma remot. Això que sembla tan complicat és el mateix principi que parlar-li a un iogurt unit per una corda a un altre iogurt, però una mica més complexa. Uns anys més tard, el físic alemany Johann Philipp Reis va inventar un instrument que transmetia notes musicals a distància utilitzant l'electricitat, si bé no era capaç de reproduir la veu humana. Així que hem d'esperar el 1857 perquè Antonio Meucci tingués una necessitat: connectar la seva oficina amb el dormitori. Antonio Meucci era un enginyer italià que va emigrar a Amèrica per començar una nova vida. Va començar l'aventura americana a Cuba, on ja va experimentar amb la veu transmesa en pulsacions elèctriques. L'any 50, casat, es va instal·lar a Nova York i es va convertir en un destacat membre de la comunitat italoamericana. I així arribem al 1857, any en què Meucci va tenir un problema. La seva dona estava al llit malalta d'un reumatisme i ell volia comunicar-s'hi fàcilment des de l'oficina, al pis de sota. Així que va aplicar els seus coneixements i va crear un dels invents més famosos de tots els temps: el telèfon. Un invent que permetia la comunicació instantània amb qualsevol part del món, que transformaria la comunicació i que, amb els anys, causaria una bona clatellada a tots a final de mes. Antonio Meucci acabava d'inventar el telèfon, però malauradament no tenia prou diners per pagar la patent de l'invent. A falta de calés, va fer pública la invenció i va obtenir una certa publicitat, però insuficient per reunir els $250 que li calien per pagar la patent. Frustrat i temerós que algú li robés l'invent, el 1871 va pagar un tràmit preliminar per registrar el telèfon. No era el mateix que una patent, però menys és res. Meucci va picar a la porta de la companyia Western Union per explicar el seu invent, però no li van fer ni cas, i l'home ho va deixar córrer. A tot això, per allà passava el nord-americà Alexander Graham Bell, que el 14 de febrer del 1876 va anar a l'oficina de patents i va patentar el telèfon, capaç de transmetre i rebre veu humana amb tota la qualitat. Val a dir que la seva compatriota, Elisha Gray, també es va dirigir a tota velocitat a registrar el mateix invent, però Bell havia arribat primer. I què passa amb el pobre Meucci? Doncs que quan es va assabentar va anar per totes amb els advocats, però els papers preliminars que havia oficialitzat anys abans havien desaparegut misteriosament. Quina casualitat! Havia nascut el telèfon i Graham Bell s'apropiaria de la seva invenció durant anys i panys, mentre Meucci se submergia en la misèria. Finalment, l'any 2002, el Congrés dels Estats Units va aprovar una resolució per la qual es reconeixia que Antonio Meucci havia estat l'autèntic inventor del telèfon. 113 anys després de la seva mort, la notícia segurament arribava un palet tard. Un telèfon convencional està format per dos circuits que funcionen junts: el circuit de conversa, que és la part analògica, i el circuit de marcació, que s'encarrega de la marcació i de la trucada. Des que va ser inventat, seguint aquest esquema, el telèfon ha evolucionat moltíssim, només faltaria. Primer va ser Edison, que va afegir notables millores en relació a la qualitat del so. Amb els anys, vindria la marcació per pulsos, mitjançant el mític disc de marcar, i després la marcació per tons multifreqüència. També la xarxa telefònica ha millorat amb el pas dels anys. Primer hi havia la central de commutació manual, amb aquelles operadores connectant interlocutors a mà. Després van venir les centrals de commutació automàtica, que devien deixar un munt d'operadores al carrer, però que feien el procés molt més senzill. I des d'aleshores, doncs ha passat de tot. Els telèfons inalàmbrics primer i després els mòbils, que des que són tàctils sembla que visquem el futur. Poc s'ho devia pensar Graham Bell, i menys encara Antonio Meucci. Tot i que ara, com abans, l'important és que truqui.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Des del...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
5: Es inútil, no vale la pena. En invierno el sol no calienta, sino

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Bahar Udenbaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornés, 91.2 FM. ¡Ven!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

vida del món, sinó la pèl del sol, l'entelament del món a lo vaja desmont.

Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar, de fet, un més alert a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí, al Garraf ja avancen pel litoral i prelitoral cap a l'interior. Per aquest motiu, queda restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats, es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: S'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa a les afectacions al transport, els trens de les línies del Regional Sud i l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar el temps de recorregut. També l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També hi ha afectacions a hores d'ara en alguns vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a l'AP-7 a Papiol deixa un carril tallat sentit Girona i també una avaria, en aquest cas a l'AP-7 a Ulldecona, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui de residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a l'escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
6: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alerta a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: S'han activat una 50ena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb els policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la Festa Major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
5: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició a les mañanas de Radio Montornès. Avui és dimecres 9 del 9 del 2026. Doncs avui, amb un dia gris, amb una baixada de temperatures, s'està molt millor, tot i que fa calor encara. Però sí que és veritat que aquesta sensació de que sembla que plourà, o això diuen, doncs ens porta a recordar que sí que hi ha comarques doncs, que estan en alerta i prealerta, que fins i tot s'han suspès les classes per als alumnes, molta gent està teletreballant, però no ens ha tocat allò de lleno al Vallès Oriental. Són altres comarques com Tarragona, com el Vallès Occidental i d'altres les que perdó, sí que estan en alerta. Nosaltres ja durant la nit i ben entrada la matinada hem vist com el cel estava molt estrany. No sé si us ha aixecat molt d'hora, no sé si el nostre company el Miquel s'ha aixecat molt d'hora. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom, com estàs?
1: Jo bé, i tu?
2: Doncs bé. Bé,
1: no, també, no?
2: No m'he mullat, aquest matí.
1: No t'has mullat.
2: No m'he mullat, no.
1: No, semblava, per moments, semblava que cauria allò, lo más grande. I jo m'he aixecat molt d'hora aquest matí perquè ja no podia dormir.
2: Escoltant trons.
1: Sí, i relàmpags. Jo més que escoltar el que veia a través del ventanall de la terrassa eren llums com relàmpags, no? I dic, ui, la que va caer. Però ja estava al llit i ja no volia dormir més. Ja crec que aquesta nit he dormit. És el que diem. Estem tres nits que no dormim.
2: Aquesta nit has pogut descansar.
1: Clar, i aquesta he descansat. Llavors a les 6 ja havia dormit el que em tocava. I m'he quedat 10 minuts més, però veia que això no... I dic, saps què? Que m'aixeco.
2: Doncs jo, mentre esmorzava, no he vist aquests jams que comentes. No, perquè tenia la persiana... baixada i
1: no
2: estava
1: mirat.
2: Esmorzant, sí que escoltava de fons aquests trons que doncs també llunyans, tampoc és que estigués allò la tempesta sobre nostre.
1: És veritat, no estava sobre.
2: Estava bastant lluny, però sí que escoltava aquests trons que pensava, bueno, sembla ser que això que pronostiquen, no? Que bueno, que ja ho havíem anunciat també nosaltres, no? Que cara dimecres venia canvi de temps, venia probabilitats sí. De pluges, de ballada de temperatures, a més substancials.
1: Sí.
2: Bueno, estem encara atents, sí que hi ha comarques que, com tu dius, han decretat aquesta alerta, gent que està sense classe, 5 comarques en aquest cas, que han anul·lat les classes, han anul·lat doncs, moltes activitats.
1: Els que fes diaris.
2: Sí, per i després moltes perquè... empreses també que han decidit fer doncs, teletreball en comptes teletreball. De desplaçar-se...
1: Clar, diuen que pot caure en mitja hora més de 40 litres, clar, això és una barbaritat. Llavors, com que estem veient aquestes tempestes, que moltes d'elles sembla que van a caure allà al Tarragonès, doncs es prenen mesures perquè, clar, el canvi climàtic és notable i ho hem vist. Una pedregada d'aquestes que hem vist com ha caigut aquest estiu pot fer molt mal i sobretot, clar, la canalla, la gent... Jo sempre dic el mateix, si esteu sota sostre i cau fort, doncs sense pressa, perquè total tampoc ve de 10 minuts ni de 15, clar... El pitjor és si t'agafa al carrer sense paraigua, sense res on poder refugiar-te, o si estàs al cotxe... Clar, totes aquestes coses doncs hem de tenir cura. I jo aquest matí, Miquel, el que et deia, sempre surto...
2: Jo sí que he vist estat el... Perdona, però el que sí que he vist quan he sortit al carrer, he vist tot el terra mullat, per tant...
1: Sí, havia plogut una mica.
2: Ha plogut.
1: Una mica, poca cosa, però ha plogut, sí. De fet, a mi el que m'ha cridat més l'atenció aquesta matinada, quan m'he aixecat, sempre surto als balcons, perquè tinc aquest costum de respirar aire, oxigen, i surto als balcons, el de davant, el del darrere, el de darrere tinc més bosc, I he vist que sembla que venia tormenta des de Santa Coloma, per aquell costat, que entrava del mar, però des de Santa Coloma, Sant Fos, d'aquest costat. Però després m'he assomat i he vist que per Montmeló també caïen aquests ratxos i ja he acabat de mirar cap al Montseny i el Montseny no es veia, estava totalment tapat, però tapat. Però el cel estava com de tormenta, però amb un color vermell, una cosa rara, que jo m'he quedat una mica, ostres, ja he agafat les meves plantes, les he posat cap a dins, dic, aquí caurà la més grande. I després, han caigut quatre gotes a partir de les 6:15, però poca cosa, però sí que ha caigut molt lleugerament, no a lo bèstia.
2: Bueno, doncs no baixem la guàrdia perquè...
1: Ens agafa una mica retirat, no?, tot i que pot venir.
2: Sí, no baixem, com diem, no baixem la guàrdia. La previsió és que al llarg del dia i per la tarda també, primeres hores de la tarda...
1: Pugui ploure.
2: Sí, puguem tenir aquestes precipitacions i aquest el risc de precipitacions. Per tant, continuem atents a aquesta previsió que s'ha fet i que, bueno, que de moment... i que continuï així, no? Però
1: home, clar,
2: de moment. No està...
1: I que plogui, però que plogui...
2: No està sent res catastròfic, no?
1: No, de moment no, i millor que no, no? Que caigui amb tranquil·litat, allò que el camp, la terra, pugui agafar-ho bé, i això benefici a l'agricultura, a la natura i a tots nosaltres. Això és el millor. Perquè les lluvies violentes i salvajes no van bé a ningú i en ningú moment. Doncs res, aquí estem, avui és dimecres 9/9, anem avançant cap a la festa major, ja sabeu que la tenim a tocar, estem al compte enrere, hi ha algunes qüestions que ja s'estan doncs, perfilant, com després en parlarem, tota la zona d'aparcament, que ja no es pot deixar el cotxe allà, a la zona firal, perquè doncs, d'aquí no res començaran ja a fer els muntatges. Bé, però avui volem recordar que tenim una data al calendari des de fa ja algun temps i és que amb la Festa Major arriba també la Bona Teca. A Montornès ens agrada molt el tema dolç i per això doncs, avui coneixerem alguns productes gastronòmics que acompanyen aquesta festa major d'enguany. Començarem cap a les 11 del matí, avui, anant a la pastisseria Vinyallonga, qui presentarà les postres que han creat especialment per a festa major. I ja sabeu que és un clàssic això d'anar a veure el Jaume Vinyallonga i la seva família allà a porta de la pastisseria Vinyallonga. Avui, si el temps ho permet, i si no, doncs potser és dins. La qüestió és que faran un tastet del postre de Festa Major. Jo estic molt emocionada i amb moltes ganes de saber quin postre ens presentarà aquesta vegada el Jaume. I per això la nostra companya, la Mireia Toledo, s'aproparà cap a la pastisseria, serà la primera que tastarà el nou pastís de Festa Major, ens donarà detalls de l'ambient, intentarà parlar amb algú, perquè ja sabem, es fa la presentació oficial, allà estan els mitjans de comunicació, els veïns i veïnes de Montornès, la representació de les penyes, els polítics, tothom estarà allà per degustar i per donar una mica tret de sortida a la nostra festa major. I a la tarda, cap a les 5, serà el moment de tastar els gelats de Can Tomàs. I és que també des de fa alguns anys el Can Tomàs doncs participa en l'elaboració de gustos relacionats amb Festa Major i amb les penyes i en aquesta ocasió mitjançant els gelats. Llavors és una manera de representar a la penya Bartomeu i a la penya Pere Anton a través dels colors verd i groc que són els que finalment representen en els pastissos el Jaume de la pastisseria Vinyallonga i els gelats a Can Tomàs. El dia següent, dijous li tocarà el tor a la pastisseria, en aquest cas Forn Can Vila, que el tenim aquí al costat, al carrer Major, a la panaderia Can Vila, que també fan postres, però que en aquesta ocasió el que fa és el pa de festa major. I així queda tot distribuït i la veritat és que molt complet, perquè tenim dolç, gelat i pa. Què més volem per festa major? Doncs la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, que va estar aquí amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès, va posar en valor la predisposició que tenen sempre tots els establiments, el comerç local i les entitats a l'hora de fer una mica més gran la nostra festa major.
3: Per part dels productes de festa major, doncs els establiments són molt, molt agraïts i sempre s'impliquen. Llavors tornarem a tenir les postres de festa major de la pastisseria Villallonga, els gelats de Can Tomàs i el pa de festa major també de les penyes per part del Fornet. Llavors, bueno, creiem que és molt important, doncs, això, aquest teixit que recolza, no?, la festa major, i que la fa més gran i diferent d'altres poblacions, no?, perquè les entitats tenen aquest desig i aquesta involucració que ens fa que sigui quelcom diferent.
1: Doncs ja sabeu, avui a les 11 del matí, presentació de les postres a la pastisseria Villallonga, a les 5 de la tarda a Can Tomàs, i demà a les 12 del migdia al forn de pa Cal Forner, aquí al carrer Major, d'acord? Al que era Can Vila de tota la vida, doncs a Cal Forner tenim la demostració de pa. Doncs vinga, que comenci la nostra festa major.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Canviem de registre i us convidem a que recordeu que demà, tot i que no és primer dijous de mes, o sí? No, és el segon, s'ha traslladat, perquè el primer dijous de setembre, doncs, era com molt precipitat, encara hi havia gent de vacances. Llavors demà dijous tenim nova sessió plenària a l'Ajuntament de Montornès. Aquesta sessió plenària se celebra demà, 10 de setembre, a les 6:30, a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A l'ordre del dia i a l'aprovació de l'ordenança que regula el preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, els regidors i regidores també debatran l'aprovació de 4 modificacions pressupostàries, així com un pla econòmic financer per al 2026-2027. Per altre costat, sabeu que també hi ha moments en què al ple ens trobem amb mocions. En el ple de demà hi ha dues, una en suport al Correllengua i una altra en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Doncs aquests són alguns dels punts i mocions que trobarem demà dijous a les 6:30 a la Casa Consistorial o a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, que podreu veure al ple des de casa. Fins divendres teniu temps per reclamar objectes perduts que hi ha a les dependències de la policia local. Es tracta d'objectes dels quals no s'han pogut identificar ni localitzar les persones propietàries abans del 5 de març d'aquest any. Per endur-se un objecte, cal acreditar-ne la titularitat o facilitar la informació necessària que permeti verificar-ne la propietat. Un cop transcorregut aquest termini, sense que els objectes hagin estat reclamats, es podran lliurar a les persones que els van trobar, si estan interessades. En cas contrari, es podran destinar a entitats beneficiàries mitjançant donació. Bé, amb motiu de la nostra festa major 2026, també volem recordar que hi ha afectacions de tràfic que van començar el 7 de setembre al recinte firal i que hi seran fins al 20 de setembre. Hi haurà restriccions en l'aparcament i talls de circulació a diferents carrers del poble, principalment a l'avinguda d'Ernest Lluch i l'aparcament del SEM, les Bernedes. La ubicació de la fira i el desenvolupament de les activitats de la festa comporten, com cada any, afectacions en trànsit i també a la mobilitat. La policia local farà talls puntuals de trànsit en el transcurs de les activitats festives programades que ho requereixin, com són cercaviles i correfocs, i es limitarà a l'aparcament puntualment en els espais reservats per efectes organitzatius. Feu cas de la senyalització excepcional i també de les indicacions de la policia local en cada moment, ja que durant el desenvolupament de les activitats poden sorgir altres necessitats que no estiguin previstes. Per consultar tot allò que fa referència a talls de carrers, doncs visiteu la web municipal montornès.cat, allà trobareu tota la informació i més. I ja volem recordar, perquè així ens ho va deixar dit la tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament de Montornès, la Reyes Barragán, que va estar la passada setmana amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Dilluns s'obrirà el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística. Recordem que a Montornès tenim dos cursos que seran presencials, tots dos al Casal de Cultura. Un és nivell inicial A1 i després hi ha un bàsic 2, que és una continuació del que ja vam fer l'any passat. Es faran els cursos dimarts i dijous a la tarda. És la primera vegada que el poble s'ofereix un curs A1 i recordem que el bàsic 2 fa continuïtat del bàsic 1 que es va iniciar el darrer trimestre del curs passat. L'alumnat que superi aquests tres graus, l'1, el 2 i el 3, ja podrà fer la prova oficial per obtenir el certificat de nivell A2. Tant a la 1 com al bàsic 2 ja sabeu que són gratuïts, això és important, i tenen una durada de 45 hores. Les classes comencen el proper 29 de setembre, però dilluns vinent, 14, doncs s'obre el termini d'inscripció per el primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística.
0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: En aquests moments són les 10 i 23 minuts. Continuem en aquest matí de dimecres i atenció perquè avui és el Dia Internacional de Protegir la Educació d'Atacs. El Dia Internacional de Protegir la Educació d'Atacs se celebra cada 9 de setembre des de 2020 gràcies a un decret oficial establert per la ONU. Doncs qui millor que nosaltres per protegir l'educació d'atacs? De fet, sabeu que a la nostra societat tenim diversos pilars. Un és l'educació i un altre és la salut. Hem de defensar aquests pilars a la nostra societat com si fossin or, perquè sense ells la societat no faria res. Avui us diré que és el Dia Mundial de l'Agricultura i rendim homenatge a una de les activitats més antigues per la subsistència de la humanitat. Cada 9 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Agricultura. Es tracta d'una activitat de gran importància per al desenvolupament sostenible de les nacions al món. També us haig de dir que és el Dia Internacional de Protegir l'Educació d'Atacs, el Dia Mundial del Vehicle Elèctric, el Dia Internacional de la Bellesa, el Dia Internacional del Tester del Programari, el Dia del Trastorn d'Espectre Alcohòlic Fetal, el Dia Internacional del Sudoku i la Setmana de l'Aprenentatge Digital. Déu-n'hi-do tot el que se celebra avui. I res, com sempre ens apropem als sants per dir que avui és el dia d'Aranzazu, també Andomarro i Estratón. Avui, doncs, felicitats a totes aquestes persones que estan de celebració i que, doncs, celebren aquesta festivitat. També, com sempre i com solem acostumar a fer, doncs felicitar a aquelles persones que estiguin d'aniversari. És el cas del Francisco Toro Millán, el cas de l'Albana Sanz, de la Laura Ramos Jiménez, de la Eva Balades, i a tots i a totes que tingueu un dia meravellós, moltes felicitats, montornesencs, montornesenques, i a totes les persones que avui celebrin el seu aniversari per molts anys. Ens agrada començar amb música, i l'és, ha estat sempre un crac. Escolta la seva música, és allò, la posem en repeat una i una altra vegada perquè ens encanta. I aquí el tenim, Michael Jackson i su Billie Jean. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui ens visita, com hem dit, el president dels Bartomeus, la penya Bartomeus, és el Mateo Flores, i ve aquí a les mañanes per parlar de totes les activitats i novetats d'enguany a Festa Major. No us ho perdeu. Connectarem amb la nostra companya Mireia Toledo, que se'ns anirà a tastar el pastís de Festa Major a la pastisseria Vinyallonga. D'aquí una estoneta, després de parlar amb el Mateo Flores, doncs veurem quin és l'ambient i què bull que cou a la pastisseria Vinyallonga. I acabarem amb la Yasone Sánchez, que tornem a començar tots amb les nostres rutines i les nostres situacions personals, i la Yasone aposta per la connexió amb nosaltres mateixos a través dels cristalls. Tot això avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Per nosaltres, ja sabeu, sempre és un plaer estar a prop vostre.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Radio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: No, sisplau, quin fàstic.
5: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.
7: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem a la informació de serveis. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui temps inestable amb el pas d'un front. Durant el dia, cel molt ennuvolat amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes amb ventades i calamar-se. Molta atenció especialment al litoral, prelitoral i prepirinal.

0: Igualada i Sabadell, 24 graus a Manresa i 23 a Vic. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de la Bòbila al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, el 112 o el telèfon de la policia local per emergències 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó. Esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
2: Doncs aquí tenim a un dels nostres dos amors, que ja sabeu, són els verds i els grocs. I avui tenim a la penya dels Bartomeus. Molt bon dia i benvingut, Mateo. Mateo Flores,
3: què tal? Molt bé, content de tornar-hi aquí, content de compartir estona amb tots vosaltres. I molt content.
2: Molt content, i suposo, Mateo, que amb molta feina, no?
3: Sí, la veritat és que portem unes setmanes i bueno, ens queden encara algunes setmanes pues, preparant tot el que és la festa major, totes les activitats. Estem pràcticament cada dia i cada nit pues, somiant amb el que és la festa major, preparant-ho tot perquè tot surti perfectes, perquè la veritat que crec que tenim unes expectatives bastant altes del que ens va deixar l'anterior junta, que bueno, les festes majors que vam fer pues, van ser estupendes i bueno, volem estar a l'altura.
2: De fet, ja sabeu que s'han renovat totes les persones que hi havia a la penya dels Bartomeus, i aquesta és la seva primera festa major com a membres de la Junta. Mateo, que és el president, com estan els nervis i quines sensacions hi ha? Mateo, o ja esteu una mica atabalats?
3: La veritat és que no, que estem funcionant superbé, tenim tot superquadrat. Jo crec que els nervis pues, sempre estan, no marxen mai, però jo crec que tenim un funcionament bastant adequat o bastant bo perquè els nervis siguin una cosa secundària i bueno, tenim el guió fet de com ha de sortir tot i bueno, que sortirà tot perfecte.
2: Doncs que reine l'alegria i la festa. Anem a la programació que heu preparat els Bartomeus. De

0: fet, no sé si conserveu algunes activitats a l'anterior penya o totes les propostes són noves.
1: No, la veritat és que bueno, a principi d'any, quan vam sortir ja com a nova junta, ja vam començar a treballar amb la festa major, amb les coses noves que volíem fer i amb coses que creiem que no poden marxar. Uh-huh. Hi ha activitats que crec que ja estan instaurades, el que és el poble, cada festa major, ja sigui la xarangada, ja sigui la vermofarra. Hi ha activitats que crec que no han de marxar pràcticament mai. Hi ha unes altres que hem hagut de canviar, però bueno, jo crec que la línia és molt semblant a la de l'any passat.
0: Molt bé, doncs anem a començar a repassar una mica totes les activitats que ens porten Bartomeus als Verds per Festa Major.
1: Bueno, comencem ja aquesta setmana, dimecres i dijous. Ja tenim el que és la presentació i el tast de productes de postres, gelats i el pa. El dimecres mateix tenim a les 11 del matí i a les 5 de la tarda a les 11 els postres i a les 5 els gelats. I el dijous a les 12 del matí tenim el pa a Cal Forner.
0: Molt bé. Doncs un clàssic que no pot faltar per Festa Major i que a més organitzen totes dues penyes.
1: Sí, aquestes activitats són de les dues penyes. És un tas de productes que, bueno, que també ho complementem amb el que és el comerci local d'aquí de Montornès, que participa en el que és la pastisseria Banyà Llonga, el Can Tomàs i, bueno, el Cal Forner. I sí, és una activitat que organitzem entre les dues colles i, bueno, i el que és el comerç.
0: Molt bé. A més, clar, a la Festa Major no pot faltar la rivalitat, per això un clàssic és també aquesta competició entre penyes durant tota la Festa Major i les proves puntuables.
1: Sí. Continuem tenint les 5 proves puntuables, n'hi ha moltes que, bueno, que repeteixen, potser amb una miqueta de canvi d'horari, però les 5 proves que tenim són la campanya de donació de sang i de plasma, el campionat de futbolí, la cursa de sacs i les estirades de corda tant infantil com adulta.
0: Sacs i corda, molt bé. Doncs tenim aquestes 5 proves que ja sabeu que són clàssics també entre les nostres penyes. I què més? Què més coses gaudirem?
1: Bueno, entre mi, per començar el que és la Festa Major, el primer dia, el dijous, tenim el que és el campionat de futbolí, com hem comentat abans. Divendres comencem pel matí amb la cursa de sacs. Bueno, és una activitat pues, més dirigida cap a un públic més infantil, el que és cap als nens. Ho fem allà a la plaça de Joaquim Mir, davant del centre infantil, que ja fan activitats allà, i aprofitarem aquella estona, doncs, per fer la tercera prova de la batalla de penyes.
0: Sí, perquè la primera és la sang, la segona el futbolí i la tercera l'estirada de corda.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: Després ja passem per la tarda-nit, que tenim el sopar a la fresca. Crec que és una de les activitats que vam dir aquesta no s'ha de tocar mai.
0: Uh-huh.
1: Aquesta li agrada molt a la gent, és molt ben rebuda.
0: Uh-huh.
1: I després, conjuntament amb el Guateque, que, bueno, que és l'associació fotogràfica, tenim el que és el Guateque, però no organitzem nosaltres, sinó que acompanyem el que és l'organització per estar allà a la barra.
0: Això és divendres, que a més recordem que divendres serà dia festiu a Montornès per primera vegada, llavors a la nit ve molt de gust fer aquest sopar a la fresca, on cadascú porta el seu sopar o tenim allà...
1: Cadascú porta el seu sopar, nosaltres estarem allà per si algú necessita algun suport de beguda.
0: Uh-huh.
1: Però principalment tothom porta el seu sopar, sí que tenim alguna sorpresa preparada per el que és aquella tarda-nit, però en principi sí, la idea és que tothom, nosaltres posem les taules, els bancs i o sigui, les cadires i tot, i aquesta és l'activitat.
0: I a passar una bona estona a la fresca, esperem que sigui a la fresca, perquè una vegada acabem el sopar de cabàs, cap a on tarem?
1: El divendres?
0: El divendres, quedem allà mateix.
1: Nosaltres ens quedem allà mateix, sí, sí, clar. Sí que n'hi ha unes altres activitats, però nosaltres ens quedem allà amb el Guateque, a ballar una miqueta després de sopar.
0: A més, aquesta activitat del Guateque, que no es quiten lo bailao, també és una activitat que agrada molt, la plaça s'omple, i la veritat que sent un dia festiu i l'endemà dissabte, doncs això va rodó, no?
1: És per començar la Festa Major divendres.
0: A lo grande.
1: Ja, a lo grande, sí, sí.
0: Molt bé. Què més propostes teniu? Perquè després arriba dissabte, com dèiem, i la festa sigue.
1: Dissabte jo crec que és un dels millors dies, tant per les activitats que fem nosaltres com les que fa Per Anton, com les que fa les organitza totes les entitats que tenim al poble. Mm-hmm. Crec que és un dia bastant, bastant important, bastant també divertit. Nosaltres comencem a les 12 amb el que és la xaranga de Bartomeus, acompanyat de la xaranga Vermut Show, que bueno, és una xaranga de Tortosa. I bueno, aquest any sí que ha canviat una miqueta el que és la distribució i l'organització, perquè volíem complementar-nos una miqueta amb el Sarau, que fos quasi una activitat dirigida cap allà també.
0: Sí.
1: I comencem el que és aquí, aquí a la ràdio de Montornès, i primer fem la primera parada a la pastisseria Vinyallonga.
0: Ah, molt bé.
1: Fem allà la primera parada i després d'una estona allà marxem cap al Fòrum de Pa Helena, que uh-huh. és la segona parada, i després d'allà ja pujarem cap al Sarau i la xarangada continuarà allà.
0: Molt bé. Clar, això comença a les 12 del migdia.
1: A les 12 estem aquí i ja comencem pues, cap a la 1:30, estem més o menys allà al que és el Sarau, sí, sí.
0: Molt bé. Més coses, perquè dissabte hi ha un munt de propostes.
1: Sí, després del que és el Sarau del migdia, després de dinar, la gent, bueno, després baixarem a la plaça Pau Picasso, on conjuntament, bueno, no conjuntament, però estarà Per Anton fent el seu concurs de flans. Nosaltres conjuntament fem la quarta i la cinquena prova, que és l'estirada de corda infantil a les 6 i l'estirada de corda adulta a les 6:15.
0: Allà a la plaça Pau Picasso.
1: Allà a la plaça Pau Picasso mateix, sí, sí. I després bueno, després d'això està bé tot el correfoc, tota la colla, també està les bruixes, que aquest any
0: fan
1: la seva primera actuació, no? I bueno, després del correfoc adult fem la batucada verd i groga, que és una activitat conjunta amb Per Anton, on bueno, acompanyarem a tota la gent després del correfoc cap a la zona de concerts.
0: Molt bé. I això és tot del dissabte.
1: Això és tot del dissabte, sí, sí.
0: Després donarem a totes les persones que ens puguin estar escoltant doncs com fer els tíquets, no? Perquè, clar, per a moltes activitats necessitem, i això és imprescindible, i a més tot això vuela. Llavors, abans d'acabar amb el Mateu, ens donarà més detalls. Però anem a diumenge, que aquest any, diumenge, és l'últim dia de Festa Major.
1: Diumenge és l'últim dia i amb això tenim la nostra vermofarra, que també és la...
0: Hombre, un clàssic,
1: que,
0: no?
1: Sí, és un clàssic ja del que és de Montornès i de Bartomeus. És la vermofarra, que serà de 2-4. Uh-huh. A les 3:45 fem el veredicte de la setena batalla de Penyes, que es fa ja mateix a la plaça Pau Picasso. I després pues, la nostra activitat, jo crec que més potser essencial o més innovadora, que és la cara B. És un...
0: La cara B, explica això.
1: La cara B doncs, és també una de les activitats que volíem fer nova aquest any. Teníem moltes opcions, jo crec que aquesta va ser la millor. Més que res, que diumenge és l'últim dia de Festa Major, volem com... dia 10 a la Festa Major d'una manera gran, i bueno, és aquest tardeo que agafa entremig abans de lo que és el Castell de Focs, i res, bueno, és un tardeo pues, adequat a tothom, es fa ja després de la vermofarra, i bueno, convidar a tothom que vingui i que passi una bona estona.
0: Un tardeo per tothom, per gent gran, per gent jove, suposo que és una proposta amb DJs.
1: Sí, portem 3 setmanes publicant DJs, començarem, encara no està publicat del tot, però en principi comença el DJ Bacàrdit, que és un DJ de Lleida, molt conegut en les xarxes socials, començarà de 4 a 6, estarà ja animant a tothom. Després sí que tenim un DJ de Mallorca, que, bueno, que també és bastant conegut a les xarxes, que estarà de 6 a 8, i per acabar estarà el nostre DJ una miqueta més resident, que és d'aquí de Montornès, i estarà l'última horeta de 8 a 9.
0: Molt bé, doncs ja veieu, una tarda a tope amb música per ballar, per gaudir, i aquest és el darrer dia de Festa Major, que com dèiem és diumenge, i jo crec que val la pena que estem tots amb les nostres penyes. Com dèiem, hi ha la part de comprar tíquets, com podem, també el merchandising, les samarretes, tot el que feu per ajudar la nostra penya.
1: Doncs aquest any sí que bueno, tenim molts punts de venda, sí que portem uns dies bastant actius, que és a dir que hi ha molta gent ja comprant tíquets, hi ha talles de samarreta que ja pràcticament no ens queden, o si ens queden, ens queden una o dues, o sigui que convido a tothom a que es passi per les botigues. Les botigues on es pot comprar tant això? El merchandising com els tíquets de la Vermofarra són la perruqueria de la Sílvia Guzmán, l'Estètica Alicia, tenim el 6-3 uh-huh. i la botiga de la Simeki de moda. Després, per aconseguir els tíquets de la xarangada, tenim els dos establiments que són els que col·laboren amb el que és l'activitat, que són tant la pastisseria Vinyallonga com el forn de pa d'Helena. I a més d'això, per si algú no pot o no es pot apropar o el que sigui, estarem del mercat i divendres també estarem el dia de la diada i a la mateixa plaça Pau Picasso.
0: Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, eh? Mateo.
1: Tenim bastant coses, la veritat que, bueno, que intentem ser el millor possible entre nosaltres, oferir el millor que puguem i bueno, treballar perquè tot surti perfecte, això sí.
0: Clar, perquè a més de que hi ha molta preparació dels mesos anteriors, no hem d'oblidar que necessiteu també que la gent, que els veïns i veïnes de Montornès, doncs participem de totes les activitats, comprem tiquets i d'alguna manera escalfem motors amb vosaltres, no?, per tirar tot això cap endavant.
1: Sí, jo sempre ho dic des de fa molts anys, que l'estiu no s'acaba fins que no passa la nostra festa major.
0: Sí, estic d'acord.
1: Sí que hi ha persones que ja han començat a treballar, potser alguns encara estan de vacances, però el que és l'estiu, fins que no acaba la nostra festa major, no acaba l'estiu. Per això convidem a tothom a que acabi l'estiu de la millor manera possible, que vingui a totes les activitats possibles, que es faci el seu croquis i miri a veure com pot anar a totes les activitats, però bueno, que gaudeixi d'aquesta festa major, que està tant l'Ajuntament com totes les entitats treballant el màxim possible perquè surti perfecte.
0: Doncs ja sabeu, alegria, que és festa major, i el Mateo Flores, president de la penya dels Bartomeus, avui ha vingut a la ràdio per explicar totes aquestes activitats. No sé si vols afegir alguna cosa més, Mateo.
1: No, bueno, donar-te les gràcies a tu per convidar-me aquí, donar les gràcies a tota la Junta, que jo bueno, vinc a representar el que és tota la Junta, però donar les gràcies a tota la Junta per tot l'esforç que fa, també donar les gràcies a l'Ajuntament perquè ens posa unes facilitats que són increïbles, i res més, molt agraït per tot.
0: Doncs com sempre, gràcies i bona festa major.
1: Moltes gràcies. Arriba.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: Estàs escoltant
7: Ràdio Montornès, 91.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la Festa Major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.

0: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs anem directament a la presentació de les postres de Festa Major d'enguany. Ja sabeu que avui a les 11, ara són les 11 i 6 minuts, la pastisseria Vinyallonga a Montornès ens ofereix una nova proposta gastronòmica per gaudir durant la Festa Major. Ja la Mireia, que la tenim allà anclada, ens ha enviat una fotografia d'aquests pastissos de Festa Major. Vull parlar amb ella. Mireia, a veure si podem contactar perquè ens doni la primera impressió, no?, que li ha donat doncs, trobar-se allà a la pastisseria. Bon dia, Mireia. Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Què tal, Mireia? Com estàs?
1: Molt bé, és que tinc tanta gent al voltant que ara no us escoltava.
0: Molt bé, doncs explica'ns, dins o fora, on s'està fent la presentació?
1: Doncs mireu, l'havien muntat dins, perquè com sabeu tenim previsió de pluja, però veient que la gent està esperant fora i que de moment no plou, ara mateix estan movent les postres a fora.
0: Escolta, m'has enviat una foto de les postres d'enguany i tenen una pintaza.
1: I perquè no les pots olorar, Núria.
0: Impressionant, com sempre, doncs, la vistositat, no? Que, escolta'm, això ja entra a la vista.
1: Sí. A més, com us dic, fa molt bona olor. Clar, jo encara no he preguntat ni les he tastat, però feia olor a llimona.
0: A llimona, fa molta...
1: A veure si no m'equivoco.
0: Llimona, no sé, potser també una mica de pinya... Ara ens ho explicarà el Jaume, perquè, clar, visualment és molt atractiu, però no sabem què porta, i això sempre porta sorpreses. Sí que ha canviat una mica el format, tot i que és individual, però també veiem que hi ha pastissos sencers, no?
1: Sí, clar, és una, no ho hem dit, és una cheesecake, un pastís de formatge, llavors es ven en el format que ells venen normalment habitual, però sí que és cert que ara per poder oferir a la gent per tastar, doncs han tallat algunes.
0: Molt bé.
1: I així podrem provar-los. I sí, com dius, mira, ha sortit el Jaume Vinyallonga i també veiem per aquí a les penyes, estan els presidents, algun antic president d'alguna penya, però també. Sí,
0: això vol dir que hi ha ambient, no, Mireia?
1: Sí. A veure, hi ha gent jove també, clar, hem de dir que coincideix amb l'horari d'algun pati, no?, dels instituts,
0: clar.
1: Llavors també es veu gent jove per aquí, una mica expectant, també ha arribat la regidora de Cultura i Festes, l'alcalde, poc a poc, clar, més contra més gent hi ha, més gent es para, no?
0: Clar, normal. Doncs veiem que està tot a punt per començar a fer la presentació, no?
1: Sí, jo crec que estan acabant de muntar, però en qualsevol moment, perquè ja està tothom aquí esperant, tenim ja els pastissers preparats.
0: Sembla que surt
1: Sembla que surt
0: una mica més de llum, no direm el sol, però una mica més de llum, a veure si deixa fer aquesta presentació allò en condicions i podem doncs gaudir-la als veïns i veïnes de Montornès i tothom que està plegat allà amb tu. Mireia, no sé, quantes persones així a ojo de buen cubero ens pots explicar que hi veus?
1: Ostres, jo sóc fatal per això, però potser entre joves i... Jo crec que ben bé unes 60 persones hi deu haver.
0: Uau, llavors hi ha molta gent. Jo pensava que amb aquest dia que tenim així una mica grisós i seria una mica menys lluït, però pel que veig hi ha tanta gent com quan surt el sol, no?
1: Sí, jo, de fet, quan he sortit a la ràdio per venir cap aquí, veia molta gent pel carrer, que jo mateixa he dit, però si és un dia entre setmana i fa un dia així molt ennuvolat.
0: Sí.
1: Bueno, és que a Montornès, Núria, saps que l'estiu no acaba fins que passa la Festa Major. Per tant, encara hi ha ambient aquí.
0: Totalment d'acord, Mireia. Alegria que és Festa Major. De fet, estem començant amb algunes de les activitats i propostes. I aquesta presentació de postres, és veritat que any rere any, i ja són uns quants, té molta acceptació.
1: Sí, totalment. Ja la gent ho espera. I recordem, Nora, que ara a les 11, bueno, ja passen uns minuts, però serà aquesta presentació de les postres, però a la tarda tenim berenar també, avui, eh?
0: Clar, els gelats, que a tu t'agraden molt, eh, els gelats.
1: Sí, tot el que estic menjar, i de fet tinc una gana.
0: Ja m'ho crec, ja, clar, aquestes hores. I amb aquesta presentació, i tan lluït tot, perquè també és veritat que la pastisseria ho posen tot molt maco, doncs no m'estranya, però em sembla que hauràs d'esperar una mica a veure si comença aquesta presentació oficial i a veure si agafem el Jaume parlant justament del postre d'enguany, no?
1: A veure, ara mateix està saludant els tècnics de l'Ajuntament, a l'alcalde, i jo crec que a poc a poc es van col·locant, Núria, així que no crec que falti gaire.
0: Doncs vinga, no marxis massa llum, queda't molt a prop, i de seguida tornem a connectar perquè puguem escoltar el Jaume explicant quin postre ens ha fet aquest any.
1: Perfecte, Núria.

0: Doncs vinga, alegria, que és festa major. A veure si escoltem doncs, la presentació que tenim, ja sabeu, a la Mireia Toledo a l'altre costat. Mireia, ha començat ja?
1: Sí, i aquesta presentació hem fet la Cristina dins de la pastisseria. Així ens assegurem que tothom ho pugui escoltar i veiem si s'ha fet el màxim.
0: Ara no t'escoltem bé, no sé què ha passat, no sé si t'has mogut de lloc, però no escoltem aquesta connexió bé. A veure si et resitues una mica i podem escoltar doncs, en directe aquest moment. Escoltem el soroll d'ambient, però...
1: Sí, Núria, és que estic dins.
0: Molt bé.
1: Llavors, potser aquí no hi ha tanta cobertura.
0: Finalment, es fa dins?
1: Sí, al final el que és l'explicació de les postres serà dins.
0: Molt bé. Doncs a veure si podem portar a terme aquesta connexió per saber què porten aquestes postres.
1: A veure, estan acabant de tallar algunes més.
0: Molt bé. Doncs com veieu, expectació, aquesta proposta dolça forma part de les activitats de Festa Major, és la presentació d'un dels menjars que podrem gaudir durant els 4 dies de festa. Ja sabeu que Montornès té aquesta part més de degustació de productes i les pastisseries i el forn ens dona la possibilitat de degustar cada any postres nous. Semblava que començava.
1: Està a punt.
0: Doncs demostració de pastissos, de gelats i de pa, com dèiem, que són les tres propostes que any rere any rebem aquí a la nostra població. I a més que gaudim molt els montornesencs i montornesenques perquè, ja sabeu, ens agrada molt la bona teca.
1: Vinga, que això ja comença. A veure si podem escoltar. Intentaré posar-me el més a prop possible, però hi ha molta gent.
0: Clar, és normal, ja sabeu. Aquesta presentació, doncs, com hem anunciat al principi, al voltant de 60 persones, tothom vol ser el primer en degustar aquest postre i sempre, tot i que cau en laborable i a meitat de matí, és veritat que sempre hi ha molta gent.
1: Ja comença això, Núria.
0: Va, escoltem.
2: Ja veieu que la previsió de pluja, alternatives, un cop més. Fem amb l'inici dels actes previs a la Festa Major, la presentació dels productes que acompanyen des de fa ja molts anys aquesta fórmula, una festa que travessa tot el que és el principi, que compta amb moltíssimes col·laboracions, que a partir de la iniciativa de les penyes, ja sabeu que les fonts i les fomeus, doncs es va consolidant, es va desenvolupant any a any, que aquí ens trobem, aquí a la pedra, a banda, el tercer any ja, per la presentació de les postres de Festa Major, que es va iniciar a partir de la posta de la Cisteria Vinyallonga, i ja sabeu que després han tingut el gelat, el pa, que s'anirà presentant en xarxa d'aquest any. Així que de nou comencem aquí. Quan algú es pregunta què és el que passa a la Festa Major, per què és tan desitjada, per què s'estima tant, doncs a part dels quatre que es veu, que es presenta bé, que han estat esdeveniments consolidats, tenen a les demandes dels veïns i veïnes que t'hi agrada, és el resultat d'una feinada de la necessitat i de l'espai perquè funcioni i agradi. Hi ha moltes altres coses que contribueixen amb aquesta qualitat, amb aquest apreci, amb aquesta identificació, amb aquesta identitat, Festa Major i tot que dona tant valor. Així que així comencem, i una de les importants d'aquests productes de qualitat, aquesta és també la proposta de la pastisseria Vinyallonga, que va ser pionera a partir de la presentació de les penyes, i aquest any un any. Com ho sap, la Vinyallonga és un establiment de referència al cicli, però molt més enllà, per la seva qualitat, per la seva proposta culinària, per la presentació que ha fet, per ja sabem que s'ha considerat que fa molts anys que es va posar en marxa, però en aquests dies, especialment, doncs, com sempre, per la seva generositat. Ells, a partir de la petició que s'ha fet les penyes, tenien clar que podien aportar, que estem, com si 10 anys després, presentant de nou la proposta de posta de Festa Major, que doncs, vull agrair ells, especialment, a Thomas, és molt important que hi hagi aquesta col·laboració, que hi hagi aquest reconeixement que es poden implicar, i espero que a més per fer d'altres events tant de festa major, i estic molt agraït i entendi com funció, com també, com sí, m'agradaria conèixer sobre el que tu les propostes i que sé que els cantar. Així que moltíssimes gràcies i que estem tot bé.
0: Doncs estem escoltant a l'alcalde, que em sembla que acaba de finalitzar la seva presentació un any més. Ja sabeu que primer ens dona la seva doncs, benvinguda i fa presentació dels postres i seguidament és l'autor qui doncs, ens explica una mica què és el que ha fet enguany dins del forn, no? Ara, com dèiem, escoltarem el Jaume Vinyallonga, qui ens donarà detalls del que porta aquest pastís.

0: Doncs ja sabeu, nosaltres estem expectants per conèixer doncs, aquestes propostes, productes gastronòmics que ens acompanyaran. Després ens farem un fart de tastar gelats i pastissos i pa, perquè tothom podrà anar a les botigues i comerços a comprar doncs, aquest producte on es fabrica. De fet, com ja sabeu, és un clàssic als pastissers de la Vinya Llonga i per això ens hem volgut apropar doncs, fins a la pastisseria. Ja veieu que el so doncs, no és molt clar, s'han ficat dins la pastisseria per qüestions meteorològiques i de vegades és una mica complicat, per això no escoltàvem molt bé aquesta presentació. Ara em sembla que és el Jaume el que està parlant ja.
1: Ja veiem que sou. Una cosa positiva.
0: No podem escoltar doncs, què porten aquests pastissos. Intentarem, una vegada facin la presentació oficial allà davant de tots els veïns, doncs, poder parlar amb algun dels membres de la pastisseria, especialment si pot ser el Jaume Millor, però ja sabeu, ara mateix doncs, mitjans de comunicació, la tele, tots estan allà visquent en primera persona a aquesta presentació i degustació dels pastissos. Ja sabeu, és festa major i a tocar tenim moltes activitats. Aquesta és una d'aquestes propostes. Nosaltres continuem, són les 11:22 i no marxeu massa lluny perquè encara tenim coses a explicar.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs recuperem aquesta connexió amb la nostra companya, la Mireia Toledo, que tornem a recordar, està allà a la pastisseria Vinyallonga. Mireia.
2: Bon dia.
1: Bon dia de nou. Dona'ns detalls d'això que porta aquest meravellós pastís.
2: No ho he pogut escoltar bé. Doncs, com dèiem, és un pastís de formatge i per dalt, porta llimona i alfàbrega.
1: Uh-huh. Molt bé.
2: A més, que no porta cap tipus de colorant alimentari.
1: Uh-huh. És natural.
2: Sí, tot natural. I a més, una cosa a destacar, que no sé si heu fet comptes vosaltres, però aquí sí n'hem fet, i la desena edició, o sigui, són 10 anys que celebrem avui de postres de festa major elaborats per la Vinyallonga.
1: Déu-n'hi-do. Són molts anys, eh, Déu?
2: Molts, molts. Sí, clar, que ja no saben què reinventar-se i cada any no saps què faran, no saps si podran i ho fan.
1: Sí, sempre ens sorprenen amb les seves propostes, tot i que, clar, queda molt marcat que ha de ser amb els colors de les penyes, que ja sabeu que és groc i és verd. Per això moltes vegades la llimona està molt present, no?
2: Clar, sí. I ben bona, ben refrescant, no?
1: Que home, ara... i tant. Sempre queda molt bé, no?, un pastís amb llimona. Bé, Mireia, no sé si tindràs oportunitat de parlar amb algú, amb el Jaume, amb algun membre de la pastisseria.
2: Doncs ara mateix estan acabant de repartir les mostres perquè els veïns i tothom que està per aquí pugui provar. I a veure, jo espero que sí, estem tots els mitjans aquí esperant per poder parlar amb ell.
1: Molt bé. Doncs ja veieu, la Mireia Toledo la tenim allà en directe, a peu de carrer, per poder mostrar una mica, 5 cèntims, allò que està passant ara mateix al davant de la pastisseria. Doncs res, nosaltres us convidem a que gaudiu de la festa major i, clar, també aprofiteu per degustar aquests productes perquè són 4 dies de festa major. Una mica abans ja comencen a fer producció, llavors pregunteu i feu els vostres encàrrecs. Sempre la veritat és que és molt adient perquè us assegureu la tirada. No serà la primera vegada que anem dissabte a la tarda de festa major a buscar el pastisset i ja no hi queden. Vull dir que sempre us assegureu tot si feu encàrrec. Anem a veure si hi ha possibilitat i si no ho deixarem aquí perquè són les 11:29, tenim a la Yasone també mig preparada ja per, ja sabeu, aquella secció que té a veure amb el benestar del cos i de l'ànima mitjançant els cristalls, les pedres, que tenen una energia especial, i la Yasone Sánchez, terapeuta de l'escola Amaris Natural, sempre ens dona la seva experiència a través de les paraules i com podem utilitzar aquests cristalls. Mireia? Mireia?
2: Sí, m'escolteu o no?
1: Sí, ara sí.
2: Perfecte. Doncs, necessito 30 segons. Que mira, si us sembla, aprofito per provar amb vosaltres un trosset.
1: Vinga, va, degusta. Va, que aquest pastís ja l'hem ficat a les xarxes socials de les Mañanes de Ràdio Montornès, al Facebook, amb majúscules. Si entreu a la pàgina oficial de les Mañanes, veureu ja des de fa una estoneta aquest postre de festa major que ha fotografiat la nostra companya, la Mireia, i que amb aquesta imatge doncs ja ens podem fer una idea, però clar... Una cosa es lo que se vemos y otra cosa es lo que saboreamos. A ver a la Mireia.
2: A ver.
1: No sé si a la Mireia li agrada molt el formatge. Diu que...
2: És com una llimonada en versió pastís de formatge.
1: Ja estem salivant aquí a la ràdio. Llimonada amb sabor a formatge, clar, és dos dels ingredients. I l'alfàbrega es nota o no es nota?
2: Es nota, però és veritat que és molt suau. A mi em feia una mica de por. I és veritat que és molt bo. I la galeta, clar, porta una galeta molt bona també.
1: Porta una galeta a sota?
2: Sí, mira, tenim en Jaume Vinyallongo, sembla, si parlem.
1: Vinga, endavant.
2: A veure, els companys. Porto tants gràcies que m'està ajudant el Jaume, tot. Moltes gràcies, molt amable. Sí, sí. Em fa la Núria en directe, que estem a les mañanes. I ho tenim...
3: Hola, Núria.
1: Sí. Hola, Jaume. Una abraçada ben forta. Tot bé. Estem molt intrigats per saber quins ingredients porta aquest pastisset d'enguany de Festa Major.
2: Ostres, Jaume, si ens pots definir què heu preparat aquest any per celebrar la desena edició.
3: Vale. Doncs mira, aquest any hem preparat un postre especial sense colorants alimentaris, perquè és la desena edició, i és un postre que és un cheesecake, alfàbrega, llima i un toc de llimona, que és la part de dalt. Val? Bueno, un cheesecake molt suau, fresc, no pesa, o sigui, baixa bastant bé, i bueno, amb els colors de les penyes del Pere Antoni i el Bartomeu, no? El groc, el verd, i el groc i el verd.
2: Sí, jo crec que us heu trencat una miqueta més al cap, aquest any.
3: Sí, ens hem trencat més al cap perquè no hem posat colorants alimentaris. Llavors, clar, amb colorant alimentari per mi és més fàcil perquè puc fer qualsevol postre de mango i pintar-lo verd. Clar. Llavors, aquest any, al fer, diguéssim, doncs sense colorant alimentari, ens hem tingut que trencar una mica més.
2: 10 anys, Jaume? 10 anys més o què?
3: 10 anys més? Doncs no ho sé, si vol continuar algú, sí. Jo no ho sé. Ojalà.
1: Suposem també, Mireia, que aquest postre, com les edicions anteriors, és baixo en sucre i en greixos.
2: Bueno, una idea que teníeu ja. Doncs ara preguntarem molt bé.
3: Volia fer alguna cosa diferent. De fet, volia fer un show cooking en directe, tal, però vaig dir massa feina. No hem arribat. Llavors, el diferencial l'hem donat amb això, amb no aportar colorants alimentaris.
2: El tema del sucre, els greixos, que sempre controleu.
3: Baix, superbaix amb sucre, les receptes són totes reduïdes. De fet, ja aprofito, ja no és per la Festa Major, però totes les receptes de Vinyallongo estan... Bueno, m'estic carregant sucre, que a vegades dic, t'has passat. O sigui, però bueno...
2: Doncs Núria, ja ho escoltes, que mantenen la seva filosofia i molt bo, la veritat.
1: Doncs ens quedem amb això, Mireia, com sempre, moltes gràcies per apropar-te i degustar aquest pastís de Festa Major. Hem escoltat el Jaume i tornarem a parlar amb ell en qualsevol moment, però no sé si vols afegir alguna cosa més, Mireia.
2: Res, dir-vos que m'acaben de fer un ullet, una pica d'ullet, així que potser us porto una miqueta perquè la proveu ara quan arribi.
1: Vinga, que al Miquel li agrada molt. Està posant una cara que està salivant ja. Mireia, gràcies, una abraçada.
2: Gràcies, adeu.
1: Adeu, bon dia. Són les 11:34, ja sabeu, nosaltres avancem. Estem en directe a les mañanes de Ràdio Montornès. Així és la teva ràdio, la ràdio de proximitat. Per cert, no marxeu, perquè ara anirem a les teràpies alternatives. Allò que també ens relaxa i ens fa prendre la vida d'una altra manera.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció. Wow.

0: D'altra banda, escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero.
1: Besos, con muchos besos, con mucha energia, amb molta vitalitat, marxem, però marxem per tornar demà, demà dijous, com aquell que no vol la cosa. Ja sabeu que l'11 de setembre tenim la Diada Nacional de Catalunya, tenim dia festiu a Catalunya, i demà nosaltres hi serem amb tots vosaltres, parlarem doncs, del gelat de Festa Major, que es presenta aquesta tarda, parlarem amb la Coral Gascón, és la presidenta dels Diables de Montornès, i amb ella doncs, també parlarem de Festa Major i altres qüestions que es presenten. I més sorpreses, perquè demà és dijous, doncs, tot i que no hi serà el nostre company José Luis Cano, parlarem com puguem de cinema. Estarem aquí per compartir el matí amb tots vosaltres i per parlar de l'actualitat montornesenca. Que tingueu una molt bona tarda i agafeu el paraigües per si de cas, oi, Miquel?
2: I tant que sí. Escolta'm, Núria, moltes gràcies, Jaume, Marga, pel pastisset de Festa Major.
1: És veritat,
2: major,
1: que ens han portat...
2: Vinyallonga, moltes gràcies.
1: Ens han portat un pastisset perquè el puguem degustar. De veritat, són superdetallistes, sempre. Gràcies, i gràcies també a la Mireia que ens ha fet
2: sí,
1: avui...
2: Sí, la Mireia ens ha fet de portadora.
1: De portadora i ens ha fet de reportera.
2: I la crònica.
1: Que sí, ens sí. Agrada molt saber el que passa en directe. Bona tarda i demà més.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
5: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, crec, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
4: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquiu, se jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els efectes poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha, de fet, un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8ª vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat 19 persones que ocupaven la masia de Calgràs a les Hortes de Santa Eugènia a Girona.
3: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
7: Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones, un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta. Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club, en honor a Charles Dickens. El motiu? Sí, dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai. I així va néixer Sorosis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20, hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació i el més important és on van començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent fins ara. Perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres, París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa. I per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
6: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
7: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci. Amb més de 15 anys d'experiència amb empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli, també ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials i com a CEO de Steeltel, bueno, això no m'ha sortit molt bé, Steeltel, és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Juno House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, Què és Juno? Juno, perdó, Juno, perquè és la... Saps?
0: Sí, sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i no passa res.
7: Sí, sí.
0: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat, i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
7: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè una espera que quan entri... es trobarà, jo no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un grup de dones. Què esperes? Què és el que és realment?
0: Mira, de fet, jo en aquesta nova etapa estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort. I això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també. I d'altra banda, són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
7: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi, què és el que ens podem trobar?
0: Mira, primer és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que com que tenim la Farinera estem a Poblenou, però està en el centre mig
7: sí, i parlem el
0: del
7: cor.
0: Tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades perquè t'ajuda a desconnectar del món i entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de lo que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales, tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar més 360. Dit això, que això al final és un espai i ens quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre dia feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès. O sigui, pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
7: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
0: Sí.
7: No? Tu que fas, jo que faig, no? Una mica aquest espai com una àgora.
0: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
7: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
0: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del por y para las mujeres, quan va néixer Juno fa 3 anys. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones, però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi ha d'haver homes. És que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent. Hi ha més dones perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent. I a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
7: Bé, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poc espai per fer-les, no? Sí. Les dones.
0: Sí.
7: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
0: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma. I això no vol excloure veure ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat doncs, a aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
7: Escolta'm una cosa, llavors, és un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, però ho podem accedir totes i tots?
0: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat no, i tot i estar en el centre de Barcelona hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha, a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest propòsit i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat, és a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
7: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, està al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta sí. de l'Estat també és el primer gran club femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? Que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casal.
0: Doncs mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per quan estic a Barcelona saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia, hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
7: Escolta, ara deixa'm que et tregui una mica de Juno i entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple, cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els hi diem?
0: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno. Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
7: això és el que
0: les brutal. Dones per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del venture capital va dirigit a dones. El 84% va dirigit a homes.
7: Dos?
0: Sí, el 2. Però... el 14 equips mixtes, però el 2 a dones, el 84% a homes.
7: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu, amb emprenedoria.
0: Sí.
7: Darrere d'Irlanda.
0: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir aquesta setmana l'informe de que potser m'avanço de temes, però...
7: No, tu avança.
0: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estava en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquestes xifres que estem a... En tres anys, hem perdut 10 punts.
7: Hem perdut.
0: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
7: Estem parlant
0: de CEOs,
7: eh?
0: Cap a baix, en posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
7: Vale, perquè una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
0: Literal, el que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això, jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
7: Vale, però com avancem? Vull dir, perquè sí que és cert que si no hi ha aquest estímul per la part pública, la res pública, d'empènyer les dones cap amunt, sembla ser que l'empresa per si mateixa... Escolta, nosaltres arribem a directives mitges i tira que te vas.
0: Sí, aquest és el punt. Per mi, un dels grans reptes de Juno és activar coses. Hem d'explicar quines són les xifres. Encara avui hi ha moltes persones que ens retreuen que no és necessari tota aquesta acció. Quan veus els números, te n'adones que és absolutament necessari i, per mi, el que s'ha de fer des d'un espai com Juno és visibilitzar que estem parlant de talent, que perdem competitivitat quan no tenim talent, que prescindir d'aquest 50% del talent no té cap lògica i s'ha d'activar la visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem del gènere i posem per davant les aptituds.
7: És que, a més a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jou López, que em sembla que també forma part de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones, a partir dels 50, hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el cervell. Estem disposades a gairebé tot. És, bueno, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, no?, als 80 anys, no? Pues una mica als 50 les dones ens arrisquem i ens volem llançades de qualsevol helicòpter, no? I ens falta, potser, aquest empenya endavant.
0: I aquestes referents, perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa, ara l'edat s'entén com a experiència o la volem entendre com a experiència.
7: Bueno, això tu, no tothom.
0: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara, i crec que això s'ha de posar en valor, té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem, i hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visé, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
7: Però, o sigui, hi ha la llei que diu que promou tot això, però, en canvi... Això també ho llegíem fa molt poc, amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema, o venen les bruixes, venen les feministes. És com, saps?
0: Sí. Bueno, de fet, ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament, el que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. És veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme, i entenen, ho hem reflexionat diversos cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat, perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs, en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten. i no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones. Uh-huh. És un més dos, vull dir, hem de tirar cap endavant, que això és el que a vegades ens costa i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar. Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
7: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran, gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens o perquè has decidit canviar o... No és una mica això, una saca de gent?
0: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal, igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tota una evolució que implica que les dones anem i tornem,
7: sí, sí,
0: quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca l'autonomia, etcètera, etcètera, no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci que sigui teu o que ja ni tan sols funcioni perquè hi siguis tu. Crec que són dues vies molt diferents. El teu propi negoci, quan estàs muntant el teu projecte autònom, etcètera, etcètera, a tenir un negoci que ha de no dependre de tu perquè creixi.
7: I ara has dit la paraula, autònoms. Els autònoms som aquell llegat de la societat que quan arribis a jubilar-te tindrem una jubilació minsa, que mentrestant estem pagant gestors, advocats, perquè ens gestionin factures, etcètera, etcètera, i que més ningú contempla com a valor. I si tu mires als autònoms, hi ha moltes més dones que homes autònoms. Això, d'entrada, ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
0: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem, i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai, i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per lo que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, uh-huh, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals, en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
7: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar, sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels teus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
0: No.
7: Sí. La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones, a sobre, no?
0: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
7: Bueno,
0: sí, clar.
7: Hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
0: Jo t'ho deia, sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan. I quan veig el viatge, em queixo. Però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir una cosa, és que tu assumeixis i tiris endavant. Jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí, L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Uh-huh. Llavors, les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però
7: sí,
0: s'ha de dir.
7: Ben dit es pot dir tot, no?
0: Exacte. Però és veritat que necessites tenir aquest suport, que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors, això et permetrà moure't més o menys. I després n'hi ha algunes que no ho sabem fer. Però perquè prioritzem altres coses, que és inquietud també.
7: Benvingut bé, sigui. Bueno, no passa
0: també,
7: res.
0: Si és decisió, benvingut sigui.
7: Vale, perquè fins a quin punt les dones podem decidir? Clar, a mi em fa molta gràcia quan em diuen no, és que he decidit quedar-me a casa. Diu, has decidit o no t'ha quedat més nassos? Perquè d'entrada el sou, i això encara no hem parlat, del viatge salarial, el sou, quan tens dos sous a casa, dius, quin perdem? Per tenir, per exemple, fills, o per fer cura dels pares. Quin perdem? El que guanya menys. Malauradament, aquest viatge normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
0: Que és un gran repte, i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, echa la llei, echa la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses, sí, hi ha gent que s'ofèn i que se sent molesta quan parlem d'aquests temes, s'han de parlar, perquè la realitat és aquesta, és que continues prioritzant molts cops per moltes coses, perquè l'home probablement té el sou més alt, ha tingut més temps de carrera, etc, que la dona és la que acaba de sortir. És una decisió? No ho sé, no t'ho sé dir, perquè això és molt personal. I jutges, si no, estàs emetent el judici de la vida d'una altra persona. Però és massa sovint que acostuma a ser la dona.
7: Clar.
0: I no l'home. Sí. Sí,
7: que és el que et fa sospitar, sí, que hi ha un biaix.
0: Hem de crear aquests espais en els que sigui normal que qualsevol parella puguin prendre les decisions que considerin. I a dia d'avui no estem aquí, encara no.
7: És fort, perquè estem, no oblidem, segle XXI al XXVI. El XXVI del XXI.
0: Sí.
7: I encara estem amb el sostre de vidre de la Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, jo perdoneu-me.
0: I anant endarrere, que això és el pitjor.
7: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més enrere.
0: I les xifres ho diuen,
7: amb valors, amb...
0: Sí. Sí, avui parlàvem amb els mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etc, són coses que anem fent pàgina. Sí.
7: Però què fem? Com a dones, clar, és que jo vull solucions. I de veritat, una senyora...
0: Juno, solucions, Juno.
7: Exacte. Què fem?
0: S'han de fer coses. O sigui, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. Lo mateix. Fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1, expliquem les xifres, però visibilitzem el talent femení. Ara llançarem una campanya, que això suposo que no ho dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte. I tenim un repte en un doble sentit, perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària. I que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio, dir que sí i fer aquest forat. Però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
7: Òbviament.
0: Llavors, aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
7: És que moltes vegades, i això és una cosa que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè realment són dones molt ocupades o dones molt ocupades i tenim molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o a casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
0: Tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat. O sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica. A mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí. Després no em podré queixar, si no. De que no hi hagi dones en certs llocs. Això ho parlàvem l'altre dia amb una periodista que precisament deia em van proposar un càrrec i primer vaig pensar què faig jo allà i després vaig pensar que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Doncs pues sí.
7: Sí, el que passa és que costa.
0: A I tant que costa.
7: Costa
0: perquè
7: molt.
0: Són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
7: Bueno, però sí que falten amb llocs de poder.
0: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó. El que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats. Totalment.
7: Clar, perquè visibilitzar... I això és una pregunta que et volia fer com a marketingiana, que ets, per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a, saps? Networking, que no hi ha la traducció en català.
0: Mira.
7: És que, clar, quan parles amb algú de màrqueting o algun CEO i et dius, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, teníem unes paraules apuntats per ara no sé on són.
0: És pitjor encara, eh? Jo que vinc del món emprenedor, sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
7: No, segur.
0: Perquè és algo que és increïble. Ho vivíem i ens reiem molt d'això. Mira, copiem, anem darrere. L'anglès ens sembla sexy i ens sembla més sexy que el català. I jo som així. Pues no. Totalment.
7: A mi em sembla molt més sexy un català
0: Totalment,
7: que entengui
0: mira.
7: Que un anglès que, mira...
0: No que potser no entenc ni què m'estàs dient, no?
7: Ah, escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
0: Vale.
7: Veus? Girl boss.
0: Veus, sí.
7: Les noies jefes, no?
0: Sí.
7: Les xiques jefes, les...
0: Sí.
7: Jovenetes. Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius, això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...?
0: No. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
7: Sí, el que no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja sóc menopàusica.
0: Però no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte. No hi ha cap necessitat, no és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
7: Bueno, és el que vam... La conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet de
0: Totalment, el regalem, exacte.
7: Jo ja fa anys que el vaig regalar perquè ja em vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte, que era un projecte gairebé impossible.
0: I cap inquietud de ser-ho, al contrari.
7: Però clar, la societat et força, demana, no? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil. Perdoneu,
0: Sí, i nosaltres mateixes, eh? Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació, en finances, en no sé què, no sé quantos. Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
7: Bueno, no. Estem massa preparades. Després vas a un contracte i diuen, no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els 2 dies. Dius, home, potser no, provi'm.
0: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
7: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: És difícil aquesta pregunta.
7: No, més difícil, per això la deixo sempre pel final.
0: Jo li diria que s'atreveixi.
7: Que
0: salti. Permanentment. Que salti, sí. Sí, que és molt divertit i que val la pena, sempre. Sí.
7: Saltar, arriscar-se,
0: sí.
7: És la solució.
0: Sempre.
7: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer tenir-te i escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país, si és que
0: vamos.
7: Saltar. No?
0: Podem saltar.
7: Podem saltar. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
7: Doncs aquí estem un dia més amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera?
8: Avui vinc calenteta, bueno, sempre vinc calenteta a la primavera.
7: La sang altera.
8: Sí, tinc jo el fogot de primavera i vinc enfadada. Ah. Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials. Però
7: I
8: totes,
7: sembles, doncs.
8: Però totes.
7: Totes.
8: Vinc a explicar-te una historieta que m'ha passat a mi.
7: Vinga.
8: I anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere

0: I de cop et diu, bon dia, mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora, mira, aquesta senyora
1: Ja ho ha
0: ja s'ha
1: fet.
0: aixecat, sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint tres empreses, saps? I jo que no sé
1: Està
0: ni
1: de
0: què he
1: moda.
0: sopat ahir ni on pebrots soc.
1: Ha fet un pa de massa mare,
0: Sí,
1: m'ha
0: i
1: semblat
0: tot...
1: fantàstic.
0: Sí, bueno, és que, clar,
1: Clar,
0: ara
1: si no
0: començaré a
1: és de
0: parlar una
1: massa mare,
0: miqueta.
1: no és pa.
0: No, home, no.
1: Sí.
0: Recorda que som girls boss. Tu
1: Bueno,
0: el recorda't.
1: però vam llençar el
0: I
1: carnet.
0: tant, i tant, i
1: No
0: tant, i
1: som
0: tant.
1: girls boss. Vinga,
0: No, no,
1: som-hi.
0: som girls i fem el que podem, això
1: Sí,
0: està clar.
1: som les que podem.
0: Pues sí. Llavors, ara he tornat i clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada,
1: Sí, és
0: no?
1: com quan deixes un nòvio
0: Sí,
1: i després el
0: cal,
1: retornes, que el mires
0: sí.
1: i dius, ui...
0: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
1: Segones parts entre
0: Nunca fueron
1: suïcides.
0: buenas,
1: Nunca
0: nunca
1: foren
0: fueron
1: bones.
0: buenas.
1: Vinga.
0: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població d'Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és quasi tothom,
1: 83, sí,
0: de
1: tothom.
0: tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
1: Sorpresa, sí.
0: Sorpresa? Bueno.
1: Bueno, clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem en el
0: Clar, algú ens
1: semàfor
0: ho ha de
1: de...
0: dir.
1: Clar,
0: Algú ens ho ha de dir.
1: i després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
0: Sí.
1: Ojo!
0: Sí, però et sorprendrà o no. He estat mirant els sectors que més presència tenen, no? I més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
1: Clar.
0: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no? Però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa. Tots
1: Per
0: els
1: què serà?
0: productes. Que raro, ¿verdad?
1: És raro,
0: Que raro. A mi
1: raro,
0: hi ha alguna cosa
1: eh? Que no et
0: que no em
1: quadra.
0: quadra, no em quadra. Però clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes,
1: No, bueno,
0: no.
1: sí, podem dir-ho,
0: Per
1: però.
0: mi, bueno, per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo, les xarxes socials dic que són com un bitxo, ¿vale? Que et piquen, ja ho veuràs, ara jo ja
1: Vinga,
0: ho
1: vinga,
0: veuràs,
1: no,
0: ja.
1: no, tu a lo tuyo.
0: Súbete, que te llevo.
1: Vinga.
0: Jo avui estava pensant, són com un bitxo, ¿vale? Tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comença a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no? O aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, o aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però clar, és un bitxo verinós, Charo.
1: Ah, sí.
0: I te va enverinant, omplenant el cap i el cos de coses, vale? I potser i fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, a lo millor a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
1: Ah! Jo això no ho diré mai, ni les xarxes, que
0: Bueno, però
1: no.
0: potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? I
1: Ah,
0: de
1: clar.
0: diferents, no? Rangos d'edat i de més sí que hi ha diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no, aquest missatge de i si fas això i si hauries de fer això, perquè la xarxa social, bueno, aquest bitxo jo li, és l'algoritme, no?
1: Bitxo
0: L'algoritme,
1: algoritme.
0: el bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les
1: Vale.
0: xarxes socials,
1: Vale,
0: vale?
1: algoritme.
0: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va mirant a veure què fa la Xarola a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
1: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de, jo què
0: D'acord.
1: sé, anem a Turquia,
0: Sí.
1: sempre, tothom vol anar a Turquia, no ho sé, a posar-se cabell, jo què sé,
0: Sí.
1: no, i de cop i volta, pam,
0: Turquia,
1: et surt
0: Turquia,
1: Turquia per tot
0: Turquia,
1: arreu.
0: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, bueno, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser
1: Sí.
0: fins que ja no t'agradés, però és igual. Per la iaia tu eres algú que menjava i que li
1: Pastís de
0: encantava, doncs
1: formatge.
0: l'algoritme és el mateix.
1: És
0: Tu,
1: un pastís de
0: és, un
1: formatge.
0: pastís, és la iaia que te veu i diu, això li agrada doncs més i més i més i més i tota l'estona. Vale, aquest és el bitxo de
1: És el
0: l'algoritme.
1: bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
0: L'algoritme és, bueno, el que dius, diu Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no, de gatets,
1: Ah,
0: i ja es
1: sí.
0: pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets
1: O
0: després.
1: senyor que viu sol,
0: O senyor que viu sol. Però hi ha
1: amb
0: molt
1: 40.
0: d'estigma, eh? La loca de los gatos,
1: Ah, bueno, sí,
0: no ho dic gratis,
1: clar.
0: això, eh?
1: No, no, no ho dius gratis, és veritat, home.
0: Clar.
1: El que vas dir, els dibuixos animats
0: Els
1: aquests, els
0: Simpson,
1: Simpson, hi ha la
0: home.
1: loca de los gatos, sí.
0: Sí, no és el senyor, és el senyor loco, però
1: Sí,
0: la
1: el
0: loca de
1: viatge,
0: los gatos.
1: també. Bueno,
0: Clar.
1: passa
0: Bueno,
1: res, va.
0: Fins aquí tot.

0: Bé, pots fer fins i tot estar tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest pastís de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme. Per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
1: És que consumeixis algo,
0: Que
1: o
0: consumeixis
1: temps
0: algo
1: o
0: o que
1: producte.
0: siguis algo o que pensis algo. Perquè
1: Bueno,
0: aquest és el
1: clar.
0: problema. O sigui,
1: Clar.
0: l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada, en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia. Vale? Aquest és el
1: Vale.
0: problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos PAC, crisis existencial. I
1: Activem.
0: bim, i bim, i bim, i bim. I això aquest és l'experiment que et porto avui.
1: Vinga, som-hi,
0: Vale?
1: entra en l'experiment,
0: Perquè
1: va.
0: jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està
1: Ha
0: casada
1: tornat i encara no ha
0: i
1: estat
0: encara
1: mare.
0: no, oh. Llavors ha activat el PAC existencial. I en què consisteix això? Doncs en mostrar-me una sèrie d'anuncis en bucle o de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no, estar
1: Interessar-te'n.
0: interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que
1: Ha decidit.
0: ha decidit que, com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
1: Vinga.
0: Voy a ello, no t'espantis.
1: No.
0: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls que tens una edat. No et posis maquillatge, la dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona'n idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. Dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nous sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
1: No m'ho puc creure.
0: 10 minuts, Charo.
1: No m'ho puc
0: O
1: creure.
0: sigui, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calba, amb la pell seca i és massa tard perquè jo tingui fills.
1: A mi em fa gràcia perquè primer et diu reserva els ous, et diu dones.
0: Dóna'ls. La qüestió és fer negoci amb mi, saps?
1: I jo
0: No et
1: dones.
0: maquillis, però punxa't Botox.
1: Sí,
0: Sigues
1: sí.
0: natural, però treu-te els pèls, carbonitza les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot. És
1: Ah,
0: que
1: és veritat. A mi no
0: és
1: em surt
0: greu.
1: això, t'haig de
0: Què et
1: dir.
0: surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
1: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, moltes, moltes, i després em surten coses de viatge.
0: Bueno.
1: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
0: Mai s'ha activat el pack mujer
1: S'ha activat el
0: loca de
1: pack.
0: los gatos. Cuidado.
1: I jo no tinc gats, tinc gossos. Però
0: Te'n
1: bueno, és
0: falten.
1: igual, és igual. Ja entro dins del pack
0: Correcte.
1: de iaia amb gats.
0: Iaia amb gats.
1: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgic als gats,
0: Ui,
1: però no passa
0: tranquil·la, ja
1: res.
0: et sortirà vacuna per gats, està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
1: A mi m'ha fet una mica ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i
0: Pues...
1: abraçar-te, perquè clar, diu, congela els òvuls, no, dóna'ls,
0: Sí.
1: depila't. Era una mica tremend. O sigui,
0: És
1: si tu
0: tremendo.
1: realment estàs malament, t'enfonsa.
0: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les
1: Bueno,
0: nenes
1: això és el que
0: joves,
1: t'ho diu.
0: bueno,
1: No sé
0: segons l'Instagram tinc consciència.
1: què dirà la teva mare, si tens o no.
0: Clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat amb continguts que ens agraden, que ens entretenen, que ens inspiren. No, és una mentida. Al final, jo també pensava, dic, aquest bitxo que et pica, que és l'algoritme que et va enverinant, jo digo, és el Pepito Grillo 2.0, no? El tens aquí, sí, sí. És com una vagueta, el Pepito Grillo dolent, no? Que en comptes de dir-te que prenguis bones decisions, com en el Pinocho, és un Pepito Grillo que t'està dient que no ets lo suficientment guapa, que no estàs lo suficientment activa, que no fas suficientment coses durant el dia.
1: Clar,
0: saps?
1: No fas suficientment res.
0: Clar, no ets suficient.
1: Tu no ets prou. Tu no,
0: no
1: ets
0: prou.
1: Prou.
0: Tranquil·leta, que tu no ets prou.
1: Però t'ajudarem.
0: T'ajudarem amb aquest codi de descompte i amb aquest vídeo i amb aquest... És que prou.
1: El codi de descompte.
0: Però és veritat.
1: És brutal.
0: Clar. És veritat. És un negoci, res és gratis. No t'estan entretinguent. T'estan intentant vendre alguna cosa.
1: És impressionant.
0: Claríssimament.
1: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
0: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia. No sé si m'entens. Sí.
1: Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3 per consolar-te, perquè no obris el... No obriu les xarxes. Si
0: no ho feu. Al final, hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer. La vull, sí. Per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno. Per què? No ho sé. Vull dir,
1: és igual.
0: Però és part de l'engranatge.
1: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània. Ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
0: És una, com totes altres coses. Com lo de ser una gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui, a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
1: O sigui, no tirem el Pinotxo perquè crema molt.
0: Home.
1: Fes fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta a la foguera. Escolta, Andrea,
0: doncs sí.
1: Un plaer de llançar la foguera amb tu, fora. El que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera.
0: Sí.
1: Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
0: Home, és difícil sortir-se'n.
1: Reboten, eh?
0: I tant. És I com... sempre hi ha un dia que dius, ai, això...
1: Sí.
0: Siguem crítiques, no passa res.
1: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la sopa.
0: Sí, clar, perquè com que no soc mare, no sé, com que no soc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
1: Molt bonic.
0: Prou. A la foguera, la sopa.
1: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la tothom, direm.
0: Tothom.
1: Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
0: Sí, aquí
1: Vinga.
0: Estarem.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Ràdio Montornès.
1: Setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
1: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, i això és el que els personatges d'aquests contes no viuen, diguéssim. Ells viuen una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades maquillar, diguéssim.
1: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya fins i tot de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara bé, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no?, d'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
1: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
2: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
1: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
2: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
1: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
2: Completament. una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent i això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades m'estic 4 hores per canviar dos comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
1: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
2: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, eh? No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina i això per mi és importantíssim.
1: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
2: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant. I sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
1: A
2: I
1: vegades
2: això és molt
1: costa.
2: humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc, eh?
1: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
2: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa, no sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls i potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
1: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc amb el conflicte de Ceuta i Sánchez ha respost que no té amo.
5: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
4: Ha estat en la sessió de control al Congrés dels Diputats en la que s'ha conegut que el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nens fins que no acreditin que són descendents d'exiliats espanyols. Sánchez també ha aprofitat per defensar que l'executiu no té res a amagar sobre la crisi a Ceuta i ha recordat que avui es publicaran tots els informes sobre Ceuta elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. i el major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió avui com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. A més, també l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que és la primera dona en ocupar aquest càrrec. N'ha fet l'anunci avui la consellera d'Interior, Núria Parlon. I atenció a les pluges intenses que afecten avui diversos punts del territori. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf i han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. De moment, les tempestes han deixat més de 50 litres per metre quadrat entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès i els bombers han atès 44 avisos des de les 6 del matí relacionats amb aquestes pluges. El Meteocat ha rebaixat el nivell taronja, l'avís, per intensitat de pluja, però encara es poden superar els 40 litres en mitja hora entre les 12 i les 6 de la tarda al Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Moianès i també el Bages. I pel que fa a les afectacions al transport, després d'aquestes pluges, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També a l'A26, a Montagut, hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i, de fet, hi ha un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà a petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. I el fiscal de menors ha demanat l'internament en règim tancat per als 2 menors de 16 anys detinguts per la seva presumpta vinculació amb el crim d'un home de 45 anys a Manresa. És la mateixa mesura aplicada als altres 2 joves de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada pel mateix cas.
3: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
3: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
1: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
5: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
5: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
7: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem que això suposava una imitació de conductes.
1: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
5: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
1: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
5: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
1: Els esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
8: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya Central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alerta i les limitacions establertes per avui.
3: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
9: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una 50ena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
1: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona al Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la Vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una 15ena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
11: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5/6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a 6:15 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dia.
1: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que ara sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
12: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre 6:15 i 7:15 de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
13: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
12: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha funcionat amb normalitat.
1: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí, Canal Blau, Jaume Inglés.
11: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5/6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a 6:15 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
1: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
5: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
14: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent. Ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
5: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
15: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
15: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
16: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
17: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
15: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
18: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
15: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclamen la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
1: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mon Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
20: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
21: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
19: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
22: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
19: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
1: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
5: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
23: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
5: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciank.
1: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
5: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
24: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, eh? I té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i podem, hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
5: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
1: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
5: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
2: La xarxa de comunicació local.
25: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
3: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
0: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
1: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
7: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
1: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
9: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
8: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
1: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
0: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
10: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brambongos, exjugador del Barça, els socis del conjunt blaugrana pendents del temps. Tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
26: I think at the end every big every
27: jo crec que al final club, tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
10: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar el crack blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
4: Jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
10: A 3:15 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
6: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
10: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Herna Lleida Joventut Badalona. I posteriorment a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
11: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
12: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
11: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
10: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 8:45 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
1: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 3:15, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
0: La xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
6: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
4: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
8: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
8: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
4: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
8: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
4: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
8: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mama Duixa, Ginestar o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
10: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alert els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alerts i les limitacions establertes per avui.
12: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
11: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
4: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, aulot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
4: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
14: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
15: Nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
14: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
4: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies un dia més. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
8: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
16: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que, no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
8: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
4: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple,

0: Hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellvé, bon dia.
3: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
4: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
3: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
2: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
3: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capella és portaveu dels Republicans i David Cid dels Comuns.
5: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
6: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
3: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
7: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
3: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclamen la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
2: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
9: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
10: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
8: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
11: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal.

0: A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
2: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
3: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
4: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
3: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
5: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
3: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
2: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home apunyalades la setmana passada a Manresa durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
6: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
7: Notícies en xarxa.
2: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels països catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
9: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
8: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
2: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
11: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu perquè així ens consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
10: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
2: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
3: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
2: David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
13: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
12: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
2: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
14: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i al Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
15: És un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
14: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet, amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre, el festival també farà parada a Darmós, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
16: Penso que ven en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
14: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riu de Canyes o Tom Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
2: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Duesso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
3: Va néixer el 1953. Duesso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
2: I és moment per la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
17: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
18: I think at the end,
19: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
17: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
20: Yo creo que no hay más motivación que la Champions para ganar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, l'anima al cap siempre a la Champions porque es la competición más especial que hay. Y este año, pues sí, tenemos buenos jugadores que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, todos, Joao, y va a venir este año.
17: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona i posteriorment, a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent informa Jordi Givert.
21: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
22: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
21: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenta per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
17: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornés, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Me'n record dels dies que coien mal de la son a Mengual. Jut de vora ser en contava històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

te veies aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre, de vespre, les 7.

miràvem els cargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc apuntant.

massa sentiment per ficar-ho tot en aquesta cançó. Amb poques paraules jo

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
1: Però això és això, no?

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les tempestes han deixat més de 60 litres entre el Berguedà i el Ripollès. Amb dades d'estacions oficials del Meteocat i d'altres no oficials, s'ha superat a Capdevànol, la Borredà, a Sant Joan de les Abadesses i a la Quar. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i Olot. Encara es poden superar, tinguem-ho present, els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Baixes. Mentre els xàfecs i les tempestes han tornat a aparèixer en punts del prelitoral de Barcelona, sobretot a la comarca del Vallès Occidental. Localment són forts i poden anar acompanyats, recordem-ho, de calamars a pedra i de fortes ventades. Anem a la plana política. PP i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegit Espanya davant de la crisi de Ceuta, que ha estat l'epicentre d'aquesta primera sessió de control de la legislatura. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
2: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
3: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
1: Sánchez ha negat que el seu executiu estigui sotmès a cap pressió i ha acusat Abascal de difondre desinformació, mentides i insults.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Per cert, que la Comissió Europea, ho hem sabut fa uns minuts, ha concedit més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi a Ceuta, després de l'arribada, recordem, de 70.000 immigrants entre el 30 i el 31 de juliol. Brussel·les ha coordinat i facilitat la mobilització, diu, d'efectius de suport de Frontex, l'Europol i l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per donar suport operatiu a Espanya per gestionar aquesta crisi sobre el terreny. I la Fiscalia, que demana l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa. Es tracta, recordem, de dos joves de 16 anys que se sumen als dos altres nois arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura. Aquesta tarda, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça Neus Català de Manresa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Radio Montornès 91.2 FM.
5: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
6: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes a La Intersecció. Un altre dia, una altra tarda més aquí amb vosaltres. Ja sabeu que aquí és igual que faci sol, que plogui, que estigui immobulat, que caigui pedra, nosaltres estarem totes les tardes, a dilluns, a divendres, bueno, aquesta setmana a dijous, demà és el darrer dia, tenim festiu divendres, amb vosaltres, de 5 a 6 i també al territori nocturn després, per fer una repassada a les coses més importants que passen pel poble, aquella informació que hem de saber, però també amb entrevistes, entreteniment, per passar una molt bona estona junts i juntes. Si ens voleu acompanyar en aquesta tarda, avui de dimecres, dia 9 del 9, ho podeu fer al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a la nostra aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Tot i que a vegades en dies així una mica estranys, la tele falla. No sé si és cosa de Montornès, no sé si és cosa d'altres pobles. Sergi, tu que no vius aquí, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda. Jo és que no utilitzo
6: ja, no,
7: a...
6: Ja no és que sigui... És que no és d'un altre poble, és que utilitzes la tele, no, bàsicament.
7: Bueno, el cable d'antena aquest sí, de tota la vida, poc. Vull dir, així que no m'entero gaire, però també és cert que jo on visc jo, a les Franqueses, no és gaire fina, tampoc, la, la senyal d'antena.
6: No sé, no, no estem preparats. Creuen quatre gotes i col·lapsa tot, eh?
7: Ah, bueno, però allà és que no va bé cap dia, no avui
6: no
7: que
6: plou. Que plogui,
7: sí,
6: no?
7: Sí, exacte.
6: Sí, no, a mi, bueno, jo m'ho he parlat fa poc, que no sé si és qüestió de la senyal digital, si és que hi ha coses que s'estan quedant obsoletes o és que ens volen portar per un costat. No lo sé. Extraterrestres, teories conspiranoiques, no sé saber.
7: Hi ha uns quants melons aquí, eh?
6: Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs, el Sergi que el tenim a la part tècnica, com totes les tardes, avui dia de dimecres, i anem com a mitjans de setmana, però amb una setmana una miqueta estranya, no? Perquè dèiem que el divendres és festiu. Suposo que les famílies amb nens i nens encara serà una setmana més estranya, perquè entre que el col·le teòricament va començar ahir, però hi ha molta gent que l'ha començat avui, però divendres és festa. Molt caòtic.
7: Sí,
6: tots.
7: I a més que hi ha poblacions que avui els han anul·lat el dia de classe pel tema de les tempestes.
6: Sí, hi ha nens i nens que encara no han començat el col·le.
7: I després, el dilluns hi ha moltes poblacions que tenen festiu perquè és festa major i tot plegat, així que imagina't.
6: Ara, tu que bé, no? O sigui, potser fan dijous i ja està, una setmana...
7: Bueno, potser pels pares, segons
6: ja,
7: com
6: que
7: sigui,
6: bé,
7: no,
6: no
7: tant.
6: Jo m'estava posant la pell del nen o nena, no? De dir, pa, te vacances encara,
7: sí,
6: eh? No?
7: Sí.
6: Que bé, que bé.
7: Total.
6: Ai, sí, l'altre dia una neboda em deia, i tu quan tornes a la feina? I dic, com que quan torno? Si jo porto 3 setmanes, diu, ja? Com? Perquè jo, sí, sí, clar, és que vosaltres això no sou conscients. Es pensen que tothom té els mateixos els 3 mesos de vacances. Ai,
7: estaria
6: ojalà.
7: Bé, eh? Sí, sí, estaria bé.
6: Bueno, doncs, a nosaltres ens queda poquet per gaudir també d'aquesta festa major, d'un altre dia festiu, serà la setmana que ve. Però anem a centrar-nos a la tarda d'avui, perquè avui també portem festa major. Perquè portem festa major, doncs, perquè aquest matí hem pogut ja tastar les postres de la festa major, les postres que porta a elaborar la pastisseria Vinya Llonga 10 anys, 10 anys, eh? És que jo me'n recordo del principi i avui quan han dit que era la desena edició he dit, uau, que fort. 10 anys d'estar en un producte creat expressament per celebrar la Festa Major en col·laboració amb les penyes, amb la penya Parantón, amb la penya els Bartomeus. Doncs bé, és un pastís de formatge que aquí ens agrada molt, eh, Sergi? El cheesecake.
7: Tant. Sí, sí.
6: Doncs aquesta és una versió verdigroga amb alfàbrega, llima i llimona. Així, refrescant.
7: Bueno, allà està.
6: Allà està que hem pogut tastar aquest matí i que avui, bueno, hem fet en directe, he pogut seguir també la presentació a les mañanes de Ràdio Montornès, però avui us portem aquesta tarda com ha estat una miqueta de crònica d'aquest acte, perquè no ha sigut cosa de mitjans de comunicació, sinó que tot el veïnat que s'hi ha apropat, que hi han hagut, m'ha sorprès, molts joves d'aprofitar l'hora del pati que estan apropant a la pastisseria per catar una miqueta d'aquest dolç. Doncs avui us explicarem com ha estat. I també tindrem a la banda informativa una notícia o un espai esportiu avui. Ens anirem a parlar d'handbol, perquè el Club Handbol Montornès ha aconseguit tenir equip a totes les categories i això vol dir també que recupera un equip sènior masculí. Feia la temporada passada no el tenien i ara l'han recuperat. Volem saber com s'estan preparant a tots els equips, com afronta el club la nova temporada, si encara estem a temps d'apuntar-nos, si no. I per això hem convidat avui el president del club, l'Enric Molina. I avui s'incorpora a l'equip de la intersecció 2026-2027 l'Estanis Serrano. Ja el vam tenir la temporada anterior amb la secció Montornesenc del mes i torna, estarà amb nosaltres un cop al mes presentant-nos una personalitat del nostre poble. Avui, per començar, porta el seu convidat més jove de la història. Fins al moment és el convidat més jove que ha entrevistat.
7: De fet, m'estic adonant, Mireia, que vaig quedant-me com l'únic persona major en aquest programa, eh? Entre
6: home,
7: tu i els col·laboradors, i clar, només estic rodejat de la qual cosa està bé, a veure si se m'enganxa alguna cosa.
6: Bueno, però tu
7: però sí, sí, dic,
6: físicament
7: i
6: d'esperit ets molt jove,
7: sí,
6: Sergi.
7: Clar, que has de dir.
6: Que no, que sí,
7: que
6: de veritat.
7: Que m'estic quedant sol aquí amb les meves canes i el cabell blanc.
6: Home, que no, però tenim un programa
7: perfecte.
6: Fresc i home, hem de tenir un tècnic així també jove. Home, perquè la gent no et veu, però jo que et veig i ja et dic que sí, ja et dic que sí.
7: Vinga, va, aceptamos pulpo.
6: Que sí, ja veureu. Bé, doncs, que no m'oblidi de dir-vos que a la secció del Montornesenc del mes, aquesta que ens presenta l'Estanis, en directe escoltem un fragment de l'entrevista i que si voleu escoltar-la sencera podreu anar a la ràdio de la carta i recuperar-la, escoltar-la tota sencera, així en format podcast a la nostra web. I acabarem avui amb una entrevista musical, així amb una mica de jazz, perquè el nostre company el Miquel Zafra avui parla amb l'Eva Pérez, que ja ens ha visitat algun cop aquí a la intersecció i és cantant, i ho fa acompanyada amb el pianista Enric Carreras, que a més els tindrem, per si us interessa, si us agrada com sonen, en concert a Barcelona la setmana vinent, el dia 17 de setembre. Avui podem fer un tastet i decidir si volem anar-hi. Així que molt guai, planazos, tenim efemèrides i moltes coses, fins les 6.
7: I que l'Enric Carreras és un tros de pianista i és molt recomanable.
6: Ja, això m'ho crec molt, molt, molt, i que sempre diem, potser no t'acaba de fer el pes o dir al 100% m'agrada la música jazz. Jo he anat a concerts de jazz, jo a casa no escolto jazz, i és que canvia totalment l'experiència. La música en directe té una altra màgia.
7: I que acostuma a ser molt amena, també, la música jazz, i bueno, està força bé, és una bona recomanació.
6: Doncs vinga, ens esperarem d'aquí uns minuts a escoltar aquesta entrevista del Miquel Zafra amb l'Eva Pérez i l'Enric Carreras. Abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà tindrà lloc la sessió plenària del mes de setembre. Serà, com sempre, a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Entre l'ordre del dia hi ha l'aprovació de l'ordenança que regula el preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Els regidors i regidores també debatran l'aprovació de 4 modificacions pressupostàries, així com un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. A la sessió també es posaran sobre la taula 2 mocions. una en suport al Correllengua i una altra en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Divendres és el darrer dia perquè els establiments restauradors que vulguin participar al Sarau facin la sol·licitud. L'esdeveniment gastronòmic tornarà a celebrar-se el dissabte de Festa Major, enguany el 19 de setembre. Ja hi ha confirmades la participació de la cerveceria JJ, la Gourmeteca, Cresta Rostisseria, la rostisseria La Gaditana i Paulo's Pizza. La proposta es desenvoluparà de 12 del migdia a 6 de la tarda al Parc dels Gegants i comptarà amb el concert del grup Tapeo Sound System. Les persones restauradores que estiguin interessades a participar-hi es poden posar en contacte amb l'OPEC a través del telèfon 93-566-7004 o bé a través del correu electrònic empresa@montornès.cat. La convocatòria, com dèiem, es tancarà divendres 11 de setembre. Dilluns vinent hi haurà una nova formació dins el programa Les Entitats al Dia. La sessió adreçada a les associacions del poble vol contribuir a una Festa Major més segura, inclusiva i responsable. Per això, de 7 a 9 del vespre, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i de Salut Pública ensenyaran a identificar situacions de risc i actuar de manera adequada davant de possibles casos de violència masclista. També explicaran quines són les mesures d'higiene i seguretat alimentària i la normativa sobre la dispensació de begudes alcohòliques. Escoltem a la tècnica de participació ciutadana Bea Quintana.
0: El que parlarem és d'aspectes relacionats amb la prevenció de violències domèstiques, sí. Perquè les entitats sàpiguen quan organitzen un acte o així, especialment en horari nocturn, doncs que es tinguin en compte doncs, aquelles mesures de seguretat o en el cas de que succeeixi doncs, alguna agressió o així, sàpiguen com actuar i de quina és la millor manera de procedir davant d'un cas així. Llavors, en la mateixa formació també introduïm conceptes de seguretat alimentària i dispensació de begudes alcohòliques.
6: La formació és totalment gratuïta i requereix d'inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça participació@montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que el Club Bàsquet Vila de Montornès ha informat a través de les seves xarxes que anul·la el torneig 3x3 previst per aquest diumenge per manca de participació. L'activitat consistia en un dia de partits, primer al pavelló del complex esportiu municipal Les Vernedes i després a la plaça de Joan Miró. I ara continuem amb una notícia destacada del dia. Aquest matí s'han presentat les postres de la Festa Major 2026. Aquest és ja el desè any que la pastisseria Vinya Llonga, en col·laboració amb les penyes dels Bartomeus i Pere Anton, ens proposa un producte especial per gaudir els dies de festa. La creació d'enguany és un pastís de formatge de llima i alfàbrega amb una cobertura de llimona i una base de galeta. Així ens ho ha explicat el seu creador, el pastisser Jaume Vinya Llonga.
8: És un cheesecake, alfàbrega, llima i un toc de llimona, que és la part de dalt. Val? Bueno, un cheesecake molt suau, fresc, no pesa, o sigui, baixa bastant bé, i bueno, amb els colors de les penyes del Pere Antoni i el Bartomeu, no? El groc, el verd, i el groc i el verd. Hem trencat més el cap perquè no hem posat colorants alimentaris. Llavors, clar, amb colorant alimentari per mi és més fàcil perquè puc fer qualsevol postre de mango i pintar-lo verd. Llavors, aquest any, el fer... diguéssim, doncs sense colorant alimentari ens hem tingut que trencar una mica.
6: El pastisser ha remarcat que aquestes postres segueixen la línia de la pastisseria i són baixos en greixos i en sucre.
8: Fer alguna diferent. De fet, volia fer un show cooking en directe tal, però vaig dir massa feina, no hem arribat. Llavors, el diferencial l'hem donat amb això, amb no aportar colorant alimentari. Superbaix amb sucre, les receptes són totes reduïdes. De fet, ja aprofito, ja no és per la Festa Major, però totes les receptes de Vinya Llonga estan... Bueno, m'estic carregant sucre, que a vegades dic que has passat, o sigui, però bueno.
6: A l'acte d'aquest matí no hi han faltat membres de les penyes dels Bartomeus i Pere Anton. Nosaltres hem pogut parlar amb els presidents de les dues entitats, l'Alejandro Pérez, de la penya Groga, i en Mateo Flores, de la Verda.
9: molt contents de celebrar aquest desè aniversari de la presentació de postres i, per suposat, molt agraïts a les institucions i a la pastisseria per la creació d'aquest postre especial del desè aniversari.
10: Ha sigut espectacular. Personalment, haig de dir que a mi el que és aquest postre m'agrada, i amb el toc aquest que li han donat amb la llima, la veritat que bueno, m'ha semblat espectacular.
9: És genial el postre. De fet, ja hem fet un encàrrec, la penya, i hem fet un encàrrec per una de les proves.
10: La veritat és que bueno, comptar sempre amb el comerç local a nosaltres sempre ens fa un reforç positiu. Crec que també col·laborar amb la pastisseria Vinyallonga, que ja porten 10 anys, crec que és una manera de ser fidels a la feina que fan, i com es superen cada any, doncs crec que és la millor manera de començar el que és la Festa Major també.
9: Sí, de fet, jo crec que una de les coses molt rellevants de la Festa Major és precisament la participació o la col·laboració amb entitats locals per fer la festa del poble cap al poble.
6: A més de les postres creades per la pastisseria Vinyallonga, la Festa Major d'enguany comptarà amb dos productes més. D'una banda, ara mateix, de fet, s'està tenint lloc la presentació dels gelats a Can Tomàs, i demà a les 12 del migdia Cal Forner presentarà el seu pa. En tots dos casos, també hi haurà referències als Bartomeus i als Pere Anton.

I ara, abans de continuar amb la informació i de passar a trucar al president del Club Handbol Montornès, anem a escoltar una mica de música. I aquesta és una proposta que vam així passar com per sobre el divendres, fent aquell repàs que vam escoltar algunes de les novetats que acabaven de sortir. I em vaig quedar amb les ganes de poder-la escoltar més, de gaudir-la amb vosaltres. I és la col·laboració de Ginestar i Nil Moliner, que per cert tots dos han estat de tots tant el grup Ginestar, volia dir, com a Nil Moliner, no junts, separats, però voltant per moltes festes majors, i ara ens han deixat aquesta col·laboració que es titula Amb qui estaràs?

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I avui també tenim una estoneta per parlar d'esports. Truquem a la porta d'una de les entitats del nostre poble, el Club Handbol Montornès, per saber com es presenta la nova temporada. Tenim amb nosaltres el president del club, l'Enric Molina. Molt bona tarda, Enric.
2: Bona tarda, què tal, com estem?
1: Doncs molt bé, com vosaltres, amb les piles a tope, no? Perquè ja anem veient sobretot a xarxes socials que esteu començant a moure moltes coses, que ja hi ha equips entrenant, que teniu ja partits. Com es presenta aquesta temporada 2026-2027, Enric?
2: Pues molt il·lusionant i molt animats, perquè anem creixent, anem millorant, anem aconseguint més nens i nenes i això ens agrada molt, i a més anem tecnificant molt més amb entrenadors de primer nivell. Això vol dir que els equips van pujant de qualitat sense perdre la nostra essència, la nostra filosofia, passar-s'ho bé. Llavors molt contents, el que passa que doncs, això, principi de temporada per arrencar tot, com vas creixent, també costa molt més arrencar tot i molt estressant, però a la vegada molt il·lusionant.
1: Teniu algun equip més que la temporada anterior?
2: Sí, traiem dos equips més, doblem un infantil femení, que en tindrem dos, i a més, i com a més ressenyant d'aquest any, és el sènior masculí, que després de més de 35 anys tornem a tindre un sènior masculí en el poble.
1: Uau, això sí que llavors, és notícia. Com és això? Ja hi havia demanda? Entenc, és la mateixa gent que ho va deixar a torna? Com ha estat això?
2: No, home, són els nanos que van començar fa 8 anys, quan vam començar, que van començar a jugar aquí en el club, doncs ara han crescut. Van començar amb 8, 10, 12 anys, però es van fent grans. I bé, ja l'any passat vam fer el sènior femení perquè van pujar noies, i aquest any pujaven noies que ja teníem 6 o 7 juvenils que pujaven. Llavors vam dir, doncs vinga, arrenquem. Ha vingut també força gent de per aquí al voltant. Llavors pares de nenes que venien, que són jugadors, i també els fa il·lusió reprendre aquesta aventura aquí a Montornès. Llavors un equip molt il·lusionant. Estem, la veritat que s'ha construït, estem començant ara a ello, i creiem que hem tret un equip on hi ha molt bon rotllo. Seguirem, encara que costi a vegades amb gent gran, seguir la mateixa filosofia de passar-s'ho bé, però estem convençuts que així ens ho farem, i a part surt un equip molt competitiu, que no té res a veure, tu pots passar molt bé i ser competitiu, llavors aquesta és la intenció que tenim.
1: Clar, això volia preguntar, és un equip per passar-ho bé, per entrenar, entenc que de saber ja saben jugar amb vol, però la idea és competir?
2: La idea és no perdre la filosofia, però competir. Aquest equip competirà i, home, no ens marquem objectius, però estar a dalt i poder tindre opcions d'ascens, quasi estem convençuts que serà. Llavors la temporada et marca una mica el què, vull dir que no és un equip... Nosaltres, la nostra filosofia, sempre hem dit, es passa el foder, però amb equip sènior aquí... el nivell és bastant més alt i es juga per competir, està claríssim.
1: Bueno, clar, encara que sigui alt, si vosaltres creieu que hi ha oportunitat, no? Doncs s'ha d'intentar, clar,
2: no,
1: això és una
2: edició. Hi ha un equip molt maco, a més de nanos joves molt ben parits, d'una manera col·loquial. Ostres, en 3 setmanes que portem ja s'ha fet molt bon rotllo, molt bones amistats, veu un molt bon tarannà. I molt il·lusionant, la veritat, molt il·lusionant aquesta nova aventura, que creiem que serà molt, molt maca. I volem això, que sobretot tota la cantera, els quasi, bueno, o més de 200 nens que ja tenim, estem voltant els 200 nens, puguin gaudir d'un sènior i anar-lo a veure, i molts seran els seus propis entrenadors, que vull dir un nano de 8, 10, o una nana de 8, 10, 12 anys, que el seu entrenador jugui i el pugui anar a veure, doncs sempre és una referència, i també veuen en vol de qualitat i de primer nivell, està claríssim.
1: Clar que sí, tens allà un reflexe, no?, d'on vols arribar, doncs
2: correcte,
1: ara ho tens a Montornès.
2: És el que ens faltava, tu ho has dit, no?, tindre un exemple, un reflexe d'on te vols arribar i el que es pot fer i com es juga, doncs la veritat que sempre és molt, molt interessant, i és el que ens faltava, no? Ens vam proposar, quan vam fer el club, de tindre tota la línia des de sènior fins a petits escoleta, tota complerta, i, ostres, aquest any ho he aconseguit i molt contents.
1: Home, no, no és per menys, no és per menys. Ara parlem d'aquest sènior que competirà, que té nivell, però Enric, ja teniu altres equips que també han jugat a nivells molt alts.
2: Sí, sí, sí. Aquest any ja et dic que ostres, traiem equips molt competitius. Pensa, tenim quatre equips a primer nivell. El primer nivell vol dir el més alt de Catalunya, que jugaran contra els millors. Tindre ja quatre equips a la màxima categoria de l'handbol català és bona senyal, fins a base, està clar. Però, bueno, és feina ben feta. I si algun pot optar per entrar un top 4 o un top 6 de Lliga Catalana, pues ho lluitaran i estem convençuts que hi ha diversos equips que ho lluitaran per poder ser-hi.
1: Aquest seria un dels objectius, perquè ja ens ha quedat clar que la idea és passar-ho bé, no? Però hi ha algú, no sé, ens deies, ens proposàvem tenir equips de totes les categories, ho hem aconseguit. Aquesta temporada, des del Club Handbol Montornès, teniu algú així que digueu, aquesta temporada lluitarem per això?
2: El de lluitar, marcar-se un objectiu, mai és bo, i menys en nens, perquè després, pues, si no arribes a l'objectiu, o hi ha equips millors que tu, potser tens una frustració que no és l'adequada. No, el que volem és que vinguin, que disfrutin, que competeixin, que lluitin, i a partir d'aquí els resultats venen sols. Vull dir, no hi ha cap objectiu marcat de cap equip, però sí que veus equips que dius, ostres, fan goig de veure'ls i aquest equip competirà dalt. Això ho tenim clar, però no volem marcar cap objectiu perquè no és l'adient.
1: Uh-huh. I ja teniu, ja, clar, ja han començat els entrenaments, ja estan tots els equips tancats, hi hauria l'oportunitat de que algú s'inscrigués?
2: No, i tant que hi ha la possibilitat, sobretot de peques, que és el que estem buscant. Nens des de 5 fins a 11 anys són benvinguts, ja a partir d'aquí cap amunt ja sí que són equips complets, ja són equips de qualitat, que ja porten anys jugant, i ja és més complicat, a no ser que havia jugat o tingui un don perfecto, que entonces bienvenido sigui, però fins a 12 anys, és que quasi hauria de ser obligat vindre-ho a provar. Sempre dic que hem de provar esports i després on es trobin a gust, allà quedar-se. Però provar ho hauríem de provar perquè, home, què vols que et parli jo de l'handbol que porto 35 anys jugant? I m'encanta, però bueno, com a una altra persona pot li agradar a l'altra, però sempre dic, ostres, seria perfecte, i més amb aquesta societat que estem i com va el tema dels petits amb les pantalles i tot això, que juguin en un equip, en un esport, hauria de ser quasi obligatori.
1: I tant.
2: Sobretot socialment.
1: Sí, sí,
2: sobretot
1: relacionar-se,
2: sortir... Sobretot socialment, per tema relacions,
1: sí.
2: Fora d'escola, seria primordial.
1: Doncs ara, si hi ha algun pare o mare que estigui escoltant, que digui, mireu, doncs sí, potser apropo el meu fill, ha d'avisar, s'apropa directament a
2: no,
1: vosaltres?
2: No, que s'apropi directament al sorralet, vull dir, els peques estan dimarts i divendres, a partir de les 5, doncs qualsevol dimarts, qualsevol divendres, estem en el sorralet a partir de les 5 de la tarda, que vingui, s'informi, vingui a provar, sense cap compromís, i ojalà es quedi, i si no, doncs no passa res, però han provat una nova aventura.
1: I tant que sí. Doncs aquí queda el Club Handbol Montornès, els Sorralets. Si teniu aquests nens i nenes amb inquietud que no saben què fer, doncs que provin. Dimarts i divendres, ens has dit?
2: Sí, correcte.
1: Genial. Doncs el Club Handbol, que continua creixent, ha crescut més aquesta temporada, una temporada que esperem que vagi molt bé. Nosaltres, com sempre, anirem seguint els resultats. Ara, quan comença la temporada, per això? Quan comencen els partits oficials?
2: Partits dels equips que estan a Lliga Catalana, que és la màxima categoria,
1: sí.
2: Comencen molt al seu passar al cap de setmana de la Festa Major, el 18-19 de setembre. Sí, sí, els hi costa una mica. No s'hi senten gaire bé, de cas, nanos joves de 13, 14, 15 anys,
1: clar.
2: 16, i això de jugar al cap de setmana de la Festa Major, però comencen aquell dia de setmana, i després tot el gruix d'equips comencen el 25 de setembre, que és quan fem la presentació de tots els equips a casa, que és quan debutarà el sènior masculí, i ja posarem en xarxes i a tot arreu pues, tots els partits que hi haurà i la presentació, i invitem a tothom que vingui a veure-ho, que si també poden gaudir i veure el que és l'handbol i l'esport d'equip.
1: I tant que sí, això el dia 26?
2: El dissabte 26 de setembre, sí.
1: Perfecte, a quina hora? Perquè s'ho apunti tothom a l'agenda i vagi a veure-ho.
2: La presentació serà a les 7 de la tarda, 6 i mitja 7. Però, vull dir, des de les 9 del matí estaran havent-hi partits ininterrompudament. Bueno, pararem un rato a dinar, 2 i mitja 4 no, però des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit hi haurà partits contínuament.
1: Molt bé, doncs un dia per apropar-se a l'handbol d'aquí a Montornès, conèixer els equips. Enric Molina, el president del Club Handbol Montornès, moltes gràcies per haver tret uns minuts i esperem que vagi molt bé la nova temporada.
2: Moltíssimes gràcies a tu, a vosaltres, per la cobertura i la difusió.
1: Gràcies.

0: I nosaltres continuem amb una mica de música en aquesta tarda així una mica tranquil·leta que se'ns està quedant. Abans escoltàvem Ginestein i Moliner, també una proposta que tot i que té bona vibra, doncs tampoc era ultra mega animada. I ara ens anem amb una efemèride musical mentre arriben els nostres següents convidats. Què t'ha semblat aquesta, Sergi?
1: Bé, aquesta la tenia present avui i quan l'he vist dic, mira, ja ha estat aquí hàbil, avui.
0: Sí, he estat buscant i és que Jolena va publicar el disc Imagine el 9 de setembre de 1971, que déu-n'hi-do.
1: Uns anyets han passat,
0: sí. Després, el 2010, es van remasteritzar les cançons i van tornar... Bueno, crec que mai han deixat de sonar, sobretot algunes com aquesta, no? Però que en tenim amb un so una miqueta millor de quan es van publicar. I era l'excusa perfecta per tornar a escoltar aquest super tema Imagine de John Lennon. Aquí el teniu.

0: Sempre és un gust i un plaer escoltar aquesta veu. Estem parlant de la veu de l'Eva Pérez Benages, que la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Avui no estem sols, tenim a l'Eva per un costat. Eva, bona tarda i benvinguda a la Intersecció.
1: Bona tarda, molt contenta de xerrar amb tu.
0: Nosaltres també, de tenir-te aquí de nou. Això vol dir que tens coses a explicar. I parlant de la música i com està el panorama musical, això són molt bones notícies. Com deia, no estem sols, Eva. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a l'Enric Carreras. Enric, bona tarda i benvingut també a la Intersecció.
2: Què tal? Com esteu? Encantat de parlar amb vosaltres.
0: Doncs un plaer tenir-te també aquí. L'Enric Carreras, pianista, productor musical, amb qui també hem tingut el gust i el plaer de parlar d'algun dels seus projectes musicals. Sembla ser que s'han trobat dos estrelles i tenen una cosa en comú a compartir aquesta tarda. Com ha estat això de trobar-se l'Eva i l'Enric?
2: Això potser l'Eva t'ho explicarà millor, no?
1: Amb l'Enric ens coneixem ja fa un temps, ell porta amb altres companys allà el principal a Terrassa, a la Jam, toca el piano, i jo hi acompanyo el Lluís Figuerola i a vegades canto. I llavors he escoltat els seus discos, coses que ha fet, i se'm va encendre la bombeta i vaig pensar, ostres, ens podríem ajuntar els dos i fer una cosa xula, en temes seus i temes meus, de jazz en català, fet aquí, per gent d'aquí. I li vaig plantejar i va dir, ah, doncs està molt bé, i aquí estem. Oi que sí, Enric?
2: I tant, sí, sí. A més, sempre hem congeniat molt. Tenim una bona relació personal, les vegades que ens hem vist hem coincidit en moltes coses, i també estadísticament tenim similituds, no? Ens agraden els mateixos grups, les mateixes influències, i això ho fa tot molt més fàcil.
0: Mm-hmm. És a dir que sí, sí. L'Enric Carreras ha tret temps també dels seus projectes personals per posar-te allò mà a mà amb tota una bèstia, podríem dir, com és l'Eva, que quan es posa a dalt de l'escenari també ho dona tot.
2: Sí, a més, l'Eva té una veu fantàstica. Jo estic enamorat del seu timbre, perquè és una veu molt càlida, molt vellutada, força greu, però amb uns aguts molt interessants, i això fa que es tingui un timbre fantàstic. A mi m'agrada moltíssim l'Eva, com canta. És un autèntic bàlsam per la oïda, no? Quan la sents, és com un regal.
0: Bueno, Eva, això que vingui de part d'unes oïdes com les de l'Enric Carreras, escolta'm, has d'estar ben inflada, no?
1: Sí, perquè no em veieu, però estic vermella com un pebrot.
0: Bueno, l'Eva s'ha de dir que té una veu realment excepcional, sí, i els diferents projectes que ens ha presentat ens ha deixat sempre amb ganes de més. La cosa és que aquest projecte que ens seteu com a parella i no esteu sols en aquest projecte, perquè com deia l'Eva també estan altres músics com en Lluís Figuerola o Oriol Cot, en Pep Coca, en Xavier Figuerola també, us podrem veure en concert aquest proper dijous 17 de setembre a 8:15 del vespre. Expliqueu on podrem veure aquest projecte.
1: El Centre Cívic Can Déu de Barcelona, a la plaça de les Corts, hi ha les Corts a la plaça de la Concòrdia, doncs estarem allà al Centre Cívic, que és un espai meravellós, un edifici modernista amb un escenari, uns vitralls increïbles, i és un lloc molt que a mi m'agrada molt anar-hi a cantar i fer coses, perquè és molt acollidor i és fantàstic. I el públic sempre és una passada, i l'organització, tot ens ajuda moltíssim. Sí que el cicle de jazz del Centre Cívic Can Déu, plaça de la Concòrdia, a les Corts.
0: Per anar obrint boca, Eva, podríem anar avançant algun dels temes que interpretaràs?
1: Jo faré els temes en versió jazz més acústic del segon disc. Són temes meus en lletra meva, també, en coautoria amb la música, amb la composició, amb el Lluís Figuerola. I això és el que faré jo. I l'Enric ho expliqui, què farà.
2: Sí, jo faré també alguns temes propis en col·laboració amb tots aquests grans músics. I són temes potser de jazz no tan clàssics, són més fusió, que en diem jazz fusió, i són composicions que he anat fent en diferents etapes de la meva vida, que ara estem sobretot tocant també amb una altra formació que es diu Fusionizer, i alguns són inèdits, els tocarem per primera vegada aquí en aquest centre la setmana que ve. I aleshores també tocarem un tema meu, que em fa molta il·lusió poder-lo fer amb l'Eva, que es diu Arlet, que és un bolero, en el qual hi vaig posar lletra, i esclar, amb la veu de l'Eva queda molt bé, saps? Perquè és un tema tranquil, amb aires de bolero, però també amb pinzellades de jazz, i aquest em fa molta il·lusió, i és una manera doncs, de posar en comú les influències que hem tingut, tant ella com jo.
0: Mm-hmm. Doncs tornem a recordar que aquest espai de Can Déu, a Barcelona, el proper dijous 17 de setembre, tindrem Enric Carreras, Eva Pérez, Lluís Figuerola, Oriol Cot, Pep Coca, Xavier Figuerola... Escolta'm, tens un quartet aquí impressionant, eh?, per posar-te allò de gala.
1: Comptar amb aquests músics fantàstics, superbons que tenim aquí i que són referents en els seus, amb els seus instruments, són referents de casa nostra. Grans professors també i sobretot grans músics i grans persones. És un autèntic luxe. Estic supercontenta i penso que estic de molta sort de comptar amb ells.
0: Doncs aquesta notícia que rebem per part de l'Eva, que hem parlat en diferents ocasions. Eva, veus com el món de la música dona moltes voltes també? Que no tot està tancat?
1: No, però, bueno, el tema està complicat, però sempre tinc idees i les miro de tirar endavant d'una manera o d'una altra i anar fent i no donar-se per vençut, sí. Però costa, eh?
0: Costa.
1: Sí, a veure si aquest projecte doncs, agrada i encabeix també per anar-lo doncs, tirant endavant amb altres espais, amb altres llocs. Perquè la veritat és que val molt la pena. Els temes de l'Enric són una autèntica meravella. El seu tema, Arlet, serà un bolero en tins de jazz, però té uns cromatismes que té la marinera. És preciós, és una meravella. Tots els seus temes són una meravella.
2: És a dir, el mateix dels temes d'ella. Ara sembla que ens estiguem aquí ensabonant, però és que és veritat. L'Eva, a més de cantar molt bé, té molta traça component i escrivint lletres. I la seva música sempre té un punt... Encara que a vegades toqui temes tristos, però el missatge final sempre és molt optimista, saps? És un missatge molt positiu. I a vegades em recordo una mica aquell esperit optimista que tenia un grup fa anys, Matt Bianco, no sé si us en recordeu.
0: Sí.
2: Que era un grup fantàstic, que tenia també harmonies molt, molt jazzeres, però a vegades tenia un punt de comercialitat. I ella, no diré que s'hi sembla, però una mica em recorda aquell esperit positiu, lluminós, no?
0: Fresc,
2: els, sí. Sí, molt fresc. Els temes de l'Eva són així, de molt bon rotllo. Sí, a mi m'encanten.
0: Si voleu veure i viure aquesta bona vibra que estem escoltant ara mateix entre aquests dos artistes, Enric Carreras i l'Eva Pérez, a la veu, doncs ja sabeu, tenim aquest concert 17 de setembre, dijous, a les 19:30, amb uns preus d'entrada ridículs, perquè costa l'entrada 8,80 € per veure i escoltar i gaudir de molt bona música. Ja sabeu, podeu treure les entrades a la web de Can Déu o bé presencialment a recepció d'aquest espai. Escolteu, parella, moltíssimes gràcies per haver passat per aquí, per la intersecció de Ràdio Montornès aquesta tarda.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Exacte, pel vostre interès i perquè d'aquesta manera també ajudeu al món de la música en directe, que, com deia l'Eva abans, no ho té fàcil, no? Però bé, aquí estem i la gent gaudeix molt de la música en directe, o sigui que hi hem de posar tota l'energia.
0: Doncs allà estarem escoltant bona música amb l'Eva Pérez, amb l'Enric Carreras i la resta de músics que acompanyen aquests dos artistes. Gràcies i fins ben aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs arribem pràcticament a les 6 de la tarda, una altra tarda que se'ns ha volat aquí a Ràdio Montornès, i espero que l'hagueu gaudit com nosaltres, que avui hem portat propostes molt interessants. Ara escoltàvem a l'Eva Pérez i l'Enric Carreras, que podrem escoltar en directe allà presencialment el 17 de setembre en concert, que sona molt bé.
2: I a més molt adient aquesta tarda, una mica plujosa,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: tot
1: sí, plegat, sí, hem estat així com una mica... Bé, informar-nos però tranquil·lets, eh?
2: Exacte.
1: Així, gaudint del moment. També avui ha passat per aquí l'Estani Serrano, que s'ha incorporat amb la seva secció del Montornesenc del mes, i que avui ha portat una entrevista a Alex Hill, que en breu la tindreu també disponible a la Ràdio La Carta. Hi ha la extended version, tota la sencera, per si s'heu quedat amb ganes de saber-ne més. També hem parlat amb el Club Handbol Montornès, amb el seu president, l'Enric Molina, per saber com encara la nova temporada, i també pràcticament hem pogut degustar les postres de Festa Major, que s'ha presentat aquest matí. Això de les postres i productes gastronòmics de la Festa Major només acaba de començar. Demà també parlarem dels gelats i del pa de la Festa Major. O sigui que no vingueu amb gana a la tarda, perquè parlarem de menjar i no pot ser, no pot ser. També s'incorporarà amb nosaltres aquesta temporada la Marina Tornero, que continua a la nostra col·laboradora, parlant sobre temes de mascotes, de gossos sobretot, i farem un repàs per la promoció de la Festa Major, perquè ja cada cop queda menys i no tot és menjar, sinó que hi ha coses molt interessants que volem conèixer també, i perquè ningú se li oblidi ni se li passi. Bé, doncs això serà demà. Avui marxem, recordeu que tenim el Territori Nocturn a partir de les 10, que acabo de passar una molt bona tarda, i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Sí, en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de llei europea d'habitatge assequible, presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió de posar fi a les llicències de pisos turístics a la ciutat el 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat a les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament, en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en zones de mercat tensionat. L'escoltem.
3: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
2: Més qüestions. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts ahir pels Mossos per l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa a la matinada de l'1 de setembre. Les dues detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que des de la detenció compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures, en aquest cas, de control. I parlem de Reus, perquè multaran 30.000 euros l'empresa responsable de la neteja pública. L'Ajuntament ha detectat 5 incompliments greus del servei entre els mesos de juny i juliol, principalment perquè l'empresa no hauria fet els serveis previstos al contracte en àmbits com la recollida de contenidors, la neteja d'aquests elements o l'escombrada de voreres. Un exemple pel que fa a la neteja que parlaven des de Reus, la neteja de grafits, cartells i taques, que hi havia 125 execucions previstes, però 72 no es van arribar a realitzar i a la llista de sancions greus hi ha el fet de tenir contenidors plens i sense recollir durant 72 hores. I l'actor, dramaturg i poeta sabadellec Manuel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys, nascut a Sabadell. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional, especialment vinculada al teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i també va ser un dels fundadors de la Sala Beckett. També va treballar al cinema i a la televisió.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
6: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
7: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
8: Museu particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
9: Hola, Anna.
10: Hola, Àlex.
9: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
10: Va, sí, va, comencem.
8: Museu particular.
9: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
10: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
9: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V... on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs
10: bonic,
9: després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
10: Sí, una mica com ara, realment, no?
9: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança, vale, i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però, és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
10: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
9: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, no?, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
10: Ah, sí?
9: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
10: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
9: És català i és montblanquí, mal que et pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
10: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
9: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar, això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'escola d'enginyers, van fer una juguesca. una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç. Evidentment, eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg a veure qui se'n va fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
10: Això em sona haver-ho vist.
9: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent petites anelles, però després s'havien de soldar, s'havien de juntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
10: Supersostenible.
9: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no la soldava. Sents, eh?
10: Val, és la màquina, eh?
9: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
10: La de mosques, clar.
9: Què puc fer? No? Xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drugueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien i es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota, però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
10: Que això serien les cortines de cadenetes.
9: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. a més, amb aquest anoditzat, no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió, passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
10: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
9: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
10: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic.
2: amb aquestes sí, cortines, sí. Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no soc montblanquina.
2: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. No? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna. Vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor? Ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí però no.
0: És un sí però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
2: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
2: dir, es
0: sí.
2: poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
2: Aquest sí, però no.
0: Que ja et vaig a riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
2: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés
0: una altra.
2: Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
2: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... Clar, que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós.
1: Yeah. Bad girl.
3: Yeah.

0: al deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. ¿Cómo? Pa' moverlo como es. Ay. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar, el primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient «La cadena le brilló en l'oscuro». I després la Tokicha, una mica més tard, li contesta dient «Te brilla la cadena i a mi me brillen los grills», que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat, em diràs, què fas, no me la vaig guiar, estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la vaig guiar, que la cadena també és un símbol, com a joia, de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la Bat Gyal, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós, no hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Hòstia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Ràdio Montornès.
2: Mites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu «No es pot repicar i anar a la processó».
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions. Una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha desclassificat avui els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Es tracta de 40 documents que es poden consultar de manera oberta a la pàgina web de la Moncloa. Es van fer entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per diversos departaments i forces de seguretat de l'Estat, entre els quals el CNI. La documentació sobre l'entrada massiva de migrants inclou un document del Centre Nacional d'Intel·ligència del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp, amb 180.000 seguidors, estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Escoltem el ministre d'Administracions Públiques i Política Territorial i també Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, sobre el retorn dels migrants.
3: Si fuera tan fácil que estas personas volvieran a su país, y teniendo en cuenta que el gobierno de España tiene la competencia de mayores y el gobierno de Ceuta tiene la de menores, ¿por qué no se hace con los menores? ¿Por qué el señor Feijóo del Partido Popular, para demostrar que es capaz de hacer lo que dice, no pone el ejemplo de que los menores se pueden devolver de manera inmediata? La respuesta es muy clara, porque no se puede ni con mayores ni con menores.
2: I Josep Lluís Trapero, plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho ha fet per motius personals, diu, desvinculats a suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha parlat avui i que ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia.
4: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error a l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, Comuns, Junts, la CUP i Vox hagin també reclamat la seva compareixença. I el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco. Cobrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida, una trobada on la xarxa i Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran a la plaça Major amb Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
5: Es inútil, no vale la pena. En invierno el sol no calienta, sino que se congela y cae a trozos sobre mí y me raja el alma, que a grito mudo se queja. Toneladas de tristeza en mi mochila de cemento.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que més n'ha generat, seguida de la metropolitana sur i de la nord. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda 398 comunicacions. La majoria de trucades s'han originat al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de Llei Europea d'Habitatge Assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió, a la seva decisió de posar fi a les llicències dels pisos turístics a la ciutat de 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en les zones de mercat tensionat.
3: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
2: Més temes. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària perquè expliqui quines discrepàncies hi ha al departament i com pensa garantir l'estabilitat. S'ha referit a qui serà també el substitut de Trapero com a director general de la policia, Ferran López, com qui personifica, diu, l'aplicació del 155 als Mossos.
4: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
2: Els afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 1 del metro al Putxet demandaran també l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat la seva advocada. La lletrada ja havia anunciat que denunciaria la Generalitat, però ara s'ha afegit a la demanda al consistori barceloní, una demanda que es presentarà davant de l'Ajuntament i davant de la Generalitat com a màxim el dia 14 de setembre. I acabem parlant del Festival Singulars, que torna al territori amb la tercera edició que amarida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, música, dansa i circ i òpera arribaran a diversos escenaris com el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i també el Montsià.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al...

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
3: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes a La Intersecció. Un altre dia, una altra tarda més aquí amb vosaltres. Ja sabeu que aquí és igual que faci sol, que plogui, que estigui immobulat, que caigui pedra, nosaltres estarem totes les tardes, a dilluns, a divendres, bueno, aquesta setmana a dijous, demà és el darrer dia, tenim festiu divendres, amb vosaltres, de 5 a 6 i també al territori nocturn després, per fer una repassada a les coses més importants que passen pel poble, aquella informació que hem de saber, però també amb entrevistes, entreteniment, per passar una molt bona estona junts i juntes. Si ens voleu acompanyar en aquesta tarda, avui de dimecres, dia 9 del 9, ho podeu fer al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a la nostra aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Tot i que a vegades en dies així una mica estranys, la tele falla. No sé si és cosa de Montornès, no sé si és cosa d'altres pobles. Sergi, tu que no vius aquí, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. Jo és que no utilitzo
3: ja, no,
4: a...
3: Ja no és que sigui... És que no és d'un altre poble, és que utilitzes la tele, no? Bàsicament.
4: Bueno, el cable d'antena aquest de tota la vida, poc. Vull dir, així que no m'entero gaire, però també és cert que jo on visc jo, a les Franqueses, no és gaire fina, tampoc, la, no sé, la senyal d'antena.
3: No sé, no estem preparats. Creuen quatre gotes i col·lapsa tot, eh?
4: Ah, bueno, però allà és que no va bé cap dia, no avui
3: no
4: que plou.
3: Que plogui,
4: sí,
3: no?
4: Sí, exacte.
3: Sí, no, a mi, bueno, jo m'ho parlava fa poc, que no sé si és qüestió de la senyal digital, si és que hi ha coses que s'estan quedant obsoletes o és que ens volen portar per un costat. No lo sé. Extraterrestres, teories conspiranoiques, no sé saber.
4: Hi ha uns quants melons aquí, eh?
3: Sí. Bueno, doncs, el Sergi que el tenim a la part tècnica, com totes les tardes, avui dia de dimecres, i anem com a mitjans de setmana, però amb una setmana una miqueta estranya, no? Perquè dèiem que el divendres és festiu. Suposo que les famílies amb nens i nens encara serà una setmana més estranya, perquè entre que el col·le teòricament va començar ahir, però hi ha molta gent que l'ha començat avui, però divendres és festa, molt caòtic.
4: Sí,
3: tot.
4: I a més que hi ha poblacions que avui els han anul·lat el dia de classe pel tema de les tempestes.
3: Sí, hi ha nens i nens que encara no han començat el col·le.
4: I després el dilluns hi ha moltes poblacions que tenen festiu perquè és festa major i tot plegat, així que imagina't.
3: Ara tu que bé, no? O sigui, potser fan dijous i ja està, una setmana...
4: Bueno, potser pels pares, segons
3: ja,
4: com
3: que
4: sigui,
3: bé, no,
4: no tant.
3: Jo m'estava posant la pell del nen o nena, no? De dir, te vacances encara,
4: sí,
3: eh? No?
4: Sí.
3: Que bé, que bé.
4: Total.
3: Ai, sí, l'altre dia una neboda em deia, i tu quan tornes a la feina? I dic, com que quan torno? Si jo porto 3 setmanes, diu, ja? Com? Perquè jo, sí, clar, és que vosaltres això no sou conscients. Es pensen que tothom té els mateixos, els 3 mesos de vacances. Ai,
4: estaria
3: ojalà.
4: Bé, eh? Sí, estaria bé.
3: Bueno, doncs, nosaltres ens queda poquet per gaudir també d'aquesta festa major, d'un altre dia festiu, serà la setmana que ve. Però anem a centrar-nos en la tarda d'avui, perquè avui també portem festa major. Perquè portem festa major, doncs, perquè aquest matí hem pogut ja tastar les postres de la festa major, les postres que porta a elaborar la pastisseria Vinyallonga 10 anys. 10 anys, eh? És que jo me'n recordo del principi i avui quan han dit que era la desena edició he dit, uau, que fort, 10 anys tastant un producte creat expressament per celebrar la festa major en col·laboració amb les penyes, amb la penya Perantón, amb la penya els Bartomeus. Doncs bé, és un pastís de formatge que aquí ens agrada molt, Sergi, el cheesecake.
4: Tant. Sí.
3: Doncs aquesta és una versió verdigroga amb alfàbrega, llima i llimona. Així, refrescant.
4: Bueno, allà està.
3: Allà està, que hem pogut tastar aquest matí i que avui, bueno, hem fet en directe, he pogut seguir també la presentació a les mañanes de Ràdio Montornès, però avui us portem aquesta tarda com ha estat una miqueta de crònica d'aquest acte, perquè no ha sigut cosa de mitjans de comunicació, sinó que tot el veïnat que s'hi ha apropat, que hi han hagut, m'ha sorprès, molts joves d'aprofitar l'hora del pati que estan apropat a la pastisseria per catar una miqueta d'aquest dolç. Doncs avui us explicarem com ha estat. I també tindrem a la banda informativa una notícia o un espai esportiu. Avui ens anirem a parlar d'handbol, perquè el Club Handbol Montornès ha aconseguit tenir equip a totes les categories i això vol dir també que recupera un equip sènior masculí. Feia la temporada passada no el tenien i ara l'han recuperat. Volem saber com s'estan preparant a tots els equips, com afronta el club la nova temporada, si encara estem a temps d'apuntar-nos, si no. I per això hem convidat avui el president del club, l'Enric Molina. I avui s'incorpora a l'equip de la intersecció 2026-2027 l'Estanis Serrano. Ja el vam tenir la temporada anterior amb la secció Montornesenc del mes i torna, estarà amb nosaltres un cop al mes presentant-nos una personalitat del nostre poble. Avui, per començar, porta el seu convidat més jove de la història. Fins al moment és el convidat més jove que ha entrevistat.
4: De fet, m'estic adonant, Mireia, que vaig quedant-me com l'únic persona major en aquest programa, eh? Entre
3: home,
4: tu i els col·laboradors, i clar, només estic rodejat de la qual cosa està bé, a veure si se m'enganxa alguna cosa.
3: Ah, bueno, però tu heu...
4: Però sí, dic,
3: físicament
4: i
3: d'esperit ets molt jove,
4: sí.
3: Sí,
4: clar, que has de dir,
3: que no, que sí,
4: que
3: de veritat.
4: Que m'estic quedant sol aquí amb les meves canes i el cabell
3: home,
4: blanc, eh?
3: Home, que no, però tenim un programa
4: perfecte.
3: Fresc i, home, hem de tenir un tècnic així també, jove. Home, perquè la gent no et veu, però jo que et veig i ja et dic que sí, ja et dic que sí.
4: Vinga, va, aceptamos pulpo.
3: Que sí, ja veureu. Bé, doncs, que no m'oblidi de dir-vos que a la secció del Montornesenc del mes, aquesta que ens presenta l'Estanis, en directe escoltem un fragment de l'entrevista i que, si voleu escoltar-la sencera, podreu anar a la ràdio de la carta i recuperar-la, escoltar-la tota sencera, així en format podcast a la nostra web. I acabarem avui amb una entrevista musical, així amb una mica de jazz, perquè el nostre company el Miquel Zafra avui parla amb l'Eva Pérez, que ja ens ha visitat algun cop aquí a la intersecció i és cantant, i ho fa acompanyada amb el pianista Enric Carreras, que a més els tindrem, per si us interessa, si us agrada com sonen, en concert a Barcelona la setmana vinent, el dia 17 de setembre. Avui podem fer un tastet i decidir si volem anar-hi. Així que molt guai, planazos, tenim efemèrides i moltes coses, fins les 6.
4: I que l'Enric Carreras és un tros de pianista i és molt recomanable.
3: Ja, això m'ho crec molt, molt, molt, i que sempre diem, potser no t'acaba de fer el pes o dir al 100% m'agrada la música jazz. Jo he anat a concerts de jazz, jo a casa no escolto jazz, i és que canvia totalment l'experiència. La música en directe té una altra màgia.
4: I que acostuma a ser molt amena, també, la música jazz, i bueno, està força bé, és una bona recomanació.
3: Doncs vinga, ens esperarem d'aquí uns minuts a escoltar aquesta entrevista del Miquel Zafra amb l'Eva Pérez i l'Enric Carreras. Abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà tindrà lloc la sessió plenària del mes de setembre. Serà, com sempre, a 6:45 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Entre l'ordre del dia hi ha l'aprovació de l'ordenança que regula el preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Els regidors i regidores també debatran l'aprovació de 4 modificacions pressupostàries, així com un pla econòmic financer per aquest any i el vinent. A la sessió també es posaran sobre la taula 2 mocions, una en suport al Correllengua i una altra en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Divendres és el darrer dia perquè els establiments restauradors que vulguin participar al Sarau facin la sol·licitud. L'esdeveniment gastronòmic tornarà a celebrar-se el dissabte de Festa Major, enguany el 19 de setembre. Ja hi ha confirmades la participació de la cerveceria JJ, la Gourmeteca, Cresta Rostisseria, la rostisseria La Gaditana i Paulo's Pizza. La proposta es desenvoluparà de 12 del migdia a 6 de la tarda al Parc dels Gegants i comptarà amb el concert del grup Tapeo Sound System. Les persones restauradores que estiguin interessades a participar-hi es poden posar en contacte amb l'OPEC a través del telèfon 93-566-7004 o bé a través del correu electrònic empresa@montornes.cat. La convocatòria, com dèiem, es tancarà divendres 11 de setembre. Dilluns vinent hi haurà una nova formació dins el programa Les Entitats al Dia. La sessió adreçada a les associacions del poble vol contribuir a una festa major més segura, inclusiva i responsable. Per això, de 7 a 9 del vespre, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i de Salut Pública ensenyaran a identificar situacions de risc i a actuar de manera adequada davant de possibles casos de violència masclista. També explicaran quines són les mesures d'higiene i seguretat alimentària i la normativa sobre la dispensació de begudes alcohòliques. Escoltem a la tècnica de participació ciutadana Bea Quintana.
0: El que parlarem és d'aspectes relacionats amb la prevenció de violències domèstiques, sí. Perquè les entitats sàpiguen quan organitzen un acte o així, especialment en horari nocturn, doncs que es tinguin en compte doncs, aquelles mesures de seguretat o en el cas de que succeeixi doncs, alguna agressió o així, sàpiguen com actuar i de quina és la millor manera de procedir davant d'un cas així. Llavors, en la mateixa formació, també introduïm conceptes de seguretat alimentària i dispensació de begudes alcohòliques.
3: La formació és totalment gratuïta i requereix d'inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça participació@montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que s'heu de quedar és que el Club Bàsquet Vila de Montornès ha informat a través de les seves xarxes que anul·la el torneig 3x3 previst per aquest diumenge per manca de participació. L'activitat consistia en un dia de partits, primer al pavelló del complex esportiu municipal Les Vernedes i després a la plaça de Joan Miró. I ara continuem amb una notícia destacada del dia. Aquest matí s'han presentat les postres de la Festa Major 2026. Aquest és ja el desè any que la pastisseria Vinya Llonga, en col·laboració amb les penyes dels Bartomeus i Pere Anton, ens proposa un producte especial per gaudir els dies de festa. La creació d'enguany és un pastís de formatge de llima i alfàbrega amb una cobertura de llimona i una base de galeta. Així ens ho ha explicat el seu creador, el pastisser Jaume Vinya Llonga.
5: És un cheesecake d'alfàbrega, llima i un toc de llimona que és la part de dalt, val? Bueno, un cheesecake molt suau, fred, no pesa, o sigui, baixa bastant bé i bueno, amb els colors de les penyes del Pere Antoni i el Bartomeu, no? El groc, el verd i el groc i el verd. Hem trencat més el cap perquè no hem posat colorants alimentaris. Llavors, clar, amb colorant alimentari per mi és més fàcil perquè puc fer qualsevol postre de mango i pintar-lo verd. Llavors, aquest any, al fer... diguéssim, doncs sense colorant alimentari ens hem tingut que trencar una mica.
3: El pastisser ha remarcat que aquestes postres segueixen la línia de la pastisseria i són baixos en greixos i en sucre.
5: Fer alguna cosa diferent. De fet, volia fer un show cooking en directe tal, però vaig dir massa feina, no hem arribat. Llavors, el diferencial l'hem donat amb això, amb no aportar colorant alimentari. Super baix amb sucre, les receptes són totes reduïdes. De fet, ja aprofito, ja no és per la festa major, però totes les receptes de Vinya Llonga estan... Bueno, m'estic carregant sucre, que a vegades dic que t'has passat. O sigui, però bueno.
3: A l'acte d'aquest matí no hi han faltat membres de les penyes dels Bartomeus i Pere Anton. Nosaltres hem pogut parlar amb els presidents de les dues entitats, l'Alejandro Pérez, de la Penya Groga, i en Mateo Flores, de la Verda.
6: Molt contents de celebrar aquest desè aniversari de la presentació de postres i, per suposat, molt agraïts a les institucions i a la pastisseria per la creació d'aquest postre especial del desè aniversari.
7: Ha sigut espectacular. Personalment, haig de dir que a mi el que és aquest postre m'agrada i amb el toc aquest que li han donat amb la llima, la veritat que bueno, m'ha semblat espectacular.
6: És genial el postre. De fet, ja hem fet un encàrrec, la penya, ja hem fet un encàrrec per una de les proves.
7: La veritat és que, bueno, comptar sempre amb el comerç local a nosaltres sempre ens fa un reforç positiu. Crec que també col·laborar amb la pastisseria Vinya Llonga, que ja porten 10 anys, crec que és una manera de ser fidels a la feina que fan i com es superen cada any, doncs crec que és la millor manera de començar el que és la Festa Major també.
6: Sí, de fet, jo crec que una de les coses molt rellevants de la Festa Major és precisament la participació o la col·laboració amb entitats locals per fer la festa del poble cap al poble.
3: A més de les postres creades per la pastisseria Vinya Llonga, la Festa Major d'enguany comptarà amb dos productes més. D'una banda, ara mateix, de fet, s'està tenint lloc la presentació dels gelats a Can Tomàs i demà a les 12 del migdia, Cal Forner presentarà el seu pa. En tots els casos, també hi haurà referències als Bartomeus i als Perantons.

I ara, abans de continuar amb la informació i de passar a trucar al president del Club Handbol Montornès, anem a escoltar una mica de música. I aquesta és una proposta que vam així passar com per sobre el divendres, fent aquell repàs que vam escoltar algunes de les novetats que acabaven de sortir. I em vaig quedar amb les ganes de poder-la escoltar més, de gaudir-la amb vosaltres. I és la col·laboració de Ginestar i Nil Moliner, que per cert tots dos han estat de tots, tant el grup Ginestar, volia dir, com a Nil Moliner, no junts, separats, però voltant per moltes festes majors, i ara ens han deixat aquesta col·laboració que es titula Amb qui estaràs?

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I avui també tenim una estoneta per parlar d'esports. Truquem a la porta d'una de les entitats del nostre poble, el Club Handbol Montornès, per saber com es presenta la nova temporada. Tenim amb nosaltres el president del club, l'Enric Molina. Molt bona tarda, Enric.
2: Bona tarda, què tal, com estem?
1: Doncs molt bé, com vosaltres, amb les piles a tope, no? Perquè ja anem veient sobre totes xarxes socials, que esteu començant a moure moltes coses, que ja hi ha equips entrenant, que teniu ja partits. Com es presenta aquesta temporada 2026-2027, Enric?
2: Pues molt il·lusionant i molt animats, perquè anem creixent, anem millorant, anem aconseguint més nens i nenes, i això ens agrada molt, i a més anem tecnificant molt més amb entrenadors de primer nivell. Això vol dir que els equips van pujant de qualitat, sense perdre la nostra essència, la nostra filosofia de passar-s'ho bé. Llavors molt contents, el que passa que doncs, això, principi de temporada per arrencar tot, com vas creixent també costa molt més arrencar tot i molt estressant, però a la vegada molt il·lusionant.
1: Teniu algun equip més que la temporada anterior?
2: Sí, traiem dos equips més, doblem un infantil femení, que en tindrem dos, i a més i com a més ressenyant d'aquest any és el sènior masculí, que després de més de 35 anys tornem a tindre un sènior masculí en el poble.
1: Uau, això sí que llavors, és notícia. Com és això? Ja hi havia demanda? És la mateixa gent que ho va deixar a tornar? Com ha estat això?
2: No, home, són els nanos que van començar fa 8 anys, quan vam començar, que van començar a jugar aquí en el club, doncs ara han crescut. Van començar amb 8, 10, 12 anys, però es van fent grans. I bé, ja l'any passat vam fer el sènior femení perquè van pujar noies, i aquest any pujaven noies que ja teníem 6 o 7 juvenils que pujaven. Llavors vam dir, doncs vinga, arrenquem. Ha vingut també força gent de per aquí al voltant. Llavors pares de nenes que venien, que són jugadors, i també els fa il·lusió reprendre aquesta aventura aquí a Montornès. Llavors un equip molt il·lusionant. Estem, la veritat que s'ha construït, estem començant ara a ello, i creiem que hem tret un equip on hi ha molt bon rotllo. Seguirem cada que costi, a vegades amb gent gran, seguir la mateixa filosofia de passar-s'ho bé, però estem convençuts que així ens ho farem, i a part surt un equip molt competitiu, que no té res a veure, tu pots passar molt bé i ser competitiu, llavors aquesta és la intenció que tenim.
1: Clar, això volia preguntar, és un equip per passar-ho bé, per entrenar, entenc que de saber ja saben jugar amb vol, però la idea és competir?
2: No, la idea és no perdre la filosofia, però competir. Aquest equip competirà i, home, no ens marquem objectius, però home, estar dalt i poder tindre opcions d'ascens, quasi estem convençuts que serà. Llavors la temporada et marca una mica el què, vull dir que no és un equip... Nosaltres, la nostra filosofia, sempre hem dit, es passa el foder, però amb equip sènior aquí... el nivell és bastant més alt i es juga per competir, està claríssim.
1: Bueno, clar, encara que sigui alt, si vosaltres creieu que hi ha oportunitat, no? Doncs s'ha d'intentar, clar,
2: no,
1: això és una
2: edició. Hi ha un equip molt maco, a més de nanos joves molt ben parits, d'una manera col·loquial. Ostres, en 3 setmanes que portem ja s'ha fet molt bon rotllo, molt bones amistats, veu un molt bon tarannà. I molt il·lusionant, la veritat, molt il·lusionant aquesta nova aventura, que creiem que serà molt, molt maca. I volem això, que sobretot tota la cantera, els quasi, bueno, o més de 200 nens que ja tenim, estem voltant els 200 nens, puguin gaudir d'un sènior i anar-lo a veure, i molts seran els seus propis entrenadors, que vull dir un nano de 8, 10, o una nana de 8, 10, 12 anys, que el seu entrenador jugui i el pugui anar a veure, però sempre és una referència, i també veuen en vol de qualitat i de primer nivell, està claríssim.
1: Clar que sí, tens allà un reflexe, no?, d'on vols arribar, doncs
2: correcte,
1: ara ho tens a Montornès.
2: És el que ens faltava, tu ho has dit, no?, tindre un exemple, un reflexe d'on te vols arribar i el que es pot fer i com es juga, doncs la veritat que sempre és molt, molt interessant, i és el que ens faltava, no? Ens vam proposar, quan vam fer el club, de tindre tota la línia des de sènior fins a petits escoleta, tota completa, i, ostres, aquest any ho he aconseguit i molt contents.
1: Home, no, no és per menys, no és per menys. Ara parlem d'aquest sènior que competirà, que té nivell, però Enric, ja teniu altres equips que també han jugat a nivells molt alts.
2: Sí, sí, sí, aquest any et dic que ostres, traiem equips molt competitius. Pensa, tenim quatre equips a primer nivell. El primer nivell vol dir el més alt de Catalunya, que jugaran contra els millors. Tindre ja quatre equips a la màxima categoria de l'handbol català és bona senyal, fins a base, està clar. Però, bueno, és feina ben feta, i si algun pot optar per entrar un top 4 o un top 6 de Lliga Catalana, pues ho lluitaran, i estem convençuts que hi ha diversos equips que ho lluitaran per poder ser-hi.
1: Aquest seria un dels objectius, perquè ja ens ha quedat clar que la idea és passar-ho bé, no? Però hi ha algú, no sé, ens deies, ens proposàvem tenir equips de totes les categories. Ho hem aconseguit. Aquesta temporada, des del Club Handbol Montornès, teniu algú així que digueu, aquesta temporada lluitarem per això?
2: El de lluitar, marcar-se un objectiu, mai és bo, i menys en nens, perquè després, pues, si no arribes a l'objectiu, o hi ha equips millors que tu, potser tens una frustració que no és l'adequada. No, el que volem és que vinguin, que disfrutin, que competeixin, que lluitin, i a partir d'aquí els resultats venen sols. Vull dir, no hi ha cap objectiu marcat de cap equip, però sí que veus equips que dius, ostres, fan goig de veure'ls i aquest equip competirà dalt. Això ho tenim clar, però no volem marcar cap objectiu perquè no és l'adient.
1: Mm-hmm. I ja teniu, ja, clar, ja han començat els entrenaments, ja estan tots els equips tancats, hi hauria l'oportunitat de que algú s'inscrigués?
2: No, i tant que hi ha la possibilitat, sobretot de peques, que és el que estem buscant. Nens des de 5 fins a 11 anys són benvinguts, i a partir d'aquí cap amunt ja sí que són equips complets, ja són equips de qualitat, que ja porten anys jugant, i ja és més complicat, a no ser que havia jugat o tingui un don perfecto, que entonces bienvenido sigui. Però fins a 12 anys, és que quasi hauria de ser obligat vindre-ho a provar. Sempre dic que hem de provar esports i després on es trobin a gust, allà quedar-se. Però provar ho hauríem de provar, perquè, home, què et vols que et parli jo de l'handbol, que porto 35 anys jugant, i m'encanta, però bueno, com a una altra persona pot li agradar a l'altra. Però sempre dic, ostres, seria perfecte, i més amb aquesta societat que estem i com va el tema dels petits amb les pantalles i tot això, que juguin en un equip, en un esport, hauria de ser quasi obligatori.
1: I tant.
2: Sobretot socialment.
1: Sí, sí,
2: sobretot
1: relacionar-se,
2: socialment, pel tema
1: sortir,
2: relacions, sí. Fora d'escola, seria primordial.
1: Doncs ara, i si hi ha algun pare o mare que estigui escoltant, que digui, mireu, doncs sí, potser apropo el meu fill, ha d'avisar, s'apropa directament a
2: no,
1: vosaltres?
2: No, que s'apropi directament al Sorralet, vull dir, els peques estan dimarts i divendres, a partir de les 5, doncs qualsevol dimarts, qualsevol divendres, estem en el Sorralet a partir de les 5 de la tarda, que vingui, s'informi, vingui a provar, sense cap compromís, i ojalà es quedi, i si no, doncs no passa res, però han provat una nova aventura.
1: I tant que sí. Doncs aquí queda el Club Handbol Montornès, els Sorralets. Si teniu aquests nens i nenes amb inquietud que no saben què fer, doncs que provin. Dimarts i divendres, ens has dit?
2: Sí, correcte.
1: Genial. Doncs el Club Handbol, que continua creixent, ha crescut més aquesta temporada, una temporada que esperem que vagi molt bé. Nosaltres, com sempre, anirem seguint els resultats. Ara, quan comença la temporada, per això? Quan comencen els partits oficials?
2: Partits dels equips que estan a Lliga Catalana, que és la màxima categoria, sí. Comencen molt al seu passar al cap de setmana de la Festa Major, el 18-19 de setembre. Sí, sí, els hi costa una mica. No s'hi senten gaire bé, de cas, nanos joves de 13, 14, 15 anys,
1: clar.
2: 16, i això de jugar al cap de setmana de la Festa Major, però comencen aquell dia de setmana, i després tot el gruix d'equips comencen el 25 de setembre, que és quan fem la presentació de tots els equips a casa, que és quan debutarà el sènior masculí, i ja posarem en xarxes i a tot arreu pues, tots els partits que hi haurà i la presentació, i invitem a tothom que vingui a veure-ho, que si també poden gaudir i veure el que és l'handbol i l'esport d'equip.
1: I tant que sí, això el dia 26?
2: El dissabte 26 de setembre, sí.
1: Perfecte, quina hora? Perquè s'ho apunti tothom a l'agenda i vagi a veure-ho.
2: La presentació serà a les 7 de la tarda, 6 i mitja 7. Però, vull dir, des de les 9 del matí estaran havent-hi partits ininterrompudament. Bueno, pararem un rato a dinar, 2:30, 4, no. Però des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit hi haurà partits contínuament.
1: Molt bé, doncs un dia per apropar-se a l'embol d'aquí a Montornès, que uneix els equips. Enric Molina, el president del Club Embol Montornès, moltes gràcies per haver tret uns minuts i esperem que vagi molt bé la nova temporada.
2: Moltíssimes gràcies a tu, per la, a vosaltres, per la cobertura i la difusió.
1: Gràcies.

0: Nosaltres continuem amb una mica de música en aquesta tarda així una mica tranquil·leta que ens està quedant. Abans escoltàvem Gina Stein i Moliner, també una proposta que, tot i que té bona vibra, doncs tampoc era ultra mega animada. I ara ens anem amb una efemèride musical mentre arriben els nostres següents convidats. Què t'ha semblat aquesta, Sergi?
1: Bé, aquesta la tenia present avui i quan l'he vist dic, mira, Mireia ha estat aquí hàbil, avui.
0: Sí, he estat buscant i és que Jolena va publicar el disc Imagine el 9 de setembre de 1971, que déu-n'hi-do.
1: Uns anyets han passat,
0: sí. Després, el 2010, es van remasteritzar les cançons i van tornar... Bueno, crec que mai han deixat de sonar, sobretot algunes com aquesta, no? Però que en tenim amb un so una miqueta millor de quan es van publicar i era l'excusa perfecta per tornar a escoltar aquest super tema Imagine de Jolena. Aquí el teniu.

0: Ara tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Avui no estem sols, tenim a l'Eva per un costat. Eva, bona tarda i benvinguda a l'Intersecció.
1: Bona tarda, molt contenta de xerrar amb tu.
0: Nosaltres també, de tenir-te aquí de nou. Això vol dir que tens coses a explicar. I parlant de la música i com està el panorama musical, això són molt bones notícies. Com deia, no estem sols, Eva. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a l'Enric Carreras. Enric, bona tarda i benvingut també a l'Intersecció.
2: Què tal? Com esteu? Encantat de parlar amb vosaltres.
0: Doncs un plaer tenir-te també aquí. L'Enric Carreras, pianista, productor musical, amb qui també hem tingut el gust i el plaer de parlar d'algun dels seus projectes musicals. Sembla ser que s'han trobat dues estrelles i tenen una cosa en comú a compartir aquesta tarda. Com ha estat això de trobar-se l'Eva i l'Enric?
2: Això potser l'Eva t'ho explicarà millor, no?
1: Amb l'Enric ens coneixem ja fa un temps, ell porta amb altres companys allà el principal a Terrassa, a la Jam, toca el piano, i jo acompanyo el Lluís Figuerola i a vegades canto. I llavors he escoltat els seus discos, coses que ha fet, i se'm va encendre la bombeta i vaig pensar, ostres, ens podríem ajuntar els dos i fer una cosa xula, en temes seus i temes meus, de jazz en català, fet aquí, per gent d'aquí. I li vaig plantejar i va dir, ah, doncs està molt bé, i aquí estem. Oi que sí, Enric?
2: I tant, sí, sí. A més, sempre hem congeniat molt. Tenim una bona relació personal, les vegades que ens hem vist hem coincidit en moltes coses, i també estadísticament tenim similituds, no? Ens agraden els mateixos grups, les mateixes influències, i això ho fa tot molt més fàcil.
0: Mm-hmm. És a dir que sí. L'Enric Carreras ha tret temps també dels seus projectes personals per posar-te allò mà a mà amb tot una bèstia, podríem dir, com és l'Eva, que quan es posa a dalt de l'escenari també ho dona tot.
2: Sí, a més, l'Eva té una veu fantàstica. Jo estic enamorat del seu timbre, perquè és una veu molt càlida, molt vellutada, força greu, però amb uns aguts molt interessants, i això fa que es tingui un timbre fantàstic. A mi m'agrada moltíssim l'Eva, com canta. És un autèntic bàlsam per la oïda, no? Quan la sents és com un regal.
0: Bueno, Eva, això que vingui de part d'unes oïdes com les de l'Enric Carreras, escolta'm, has d'estar ben inflada, no?
1: Sí, perquè no em veieu, però estic vermella com un pebrot.
0: Bueno, l'Eva s'ha de dir que té una veu realment excepcional, sí, i els diferents projectes que ens ha presentat ens ha deixat sempre amb ganes de més. La cosa és que aquest projecte que enceteu com a parella i no esteu sols en aquest projecte, perquè com deia l'Eva també estan altres músics com en Lluís Figuerola o Oriol Cot, en Pep Coca, en Xavier Figuerola també, us podrem veure en concert aquest proper dijous 17 de setembre a 8:15 del vespre. Expliqueu on podrem veure aquest projecte.
1: El Centre Cívic Can Déu de Barcelona, a la plaça de les Corts, i a les Corts, a la plaça de la Concòrdia, doncs estarem allà al Centre Cívic, que és un espai meravellós, un edifici modernista amb un escenari, uns vitralls increïbles, i és un lloc molt que a mi m'agrada molt anar-hi a cantar i fer coses, perquè és molt acollidor i és fantàstic. I el públic sempre és una passada, i l'organització, tot ens ajuda moltíssim. O sigui que el cicle de jazz del Centre Cívic Can Déu, plaça de la Concòrdia, a les Corts.
0: Per anar obrint boca, Eva, podríem anar avançant algun dels temes que interpretaràs?
1: Jo faré els temes en versió jazz més acústic del segon disc. Són temes meus en lletra meva, també, en coautoria amb la música, amb la composició, amb el Lluís Figuerola. I això és el que faré jo. I l'Enric ho expliqui, què farà.
2: Sí, jo faré també alguns temes propis en col·laboració amb tots aquests grans músics. I són temes potser de jazz no tan clàssics, són més fusió, que en diem jazz fusió. I són composicions que he anat fent en diferents etapes.

0: la meva vida, que ara estem sobretot tocant també amb una altra formació que es diu Fusionizer, i alguns són inèdits, els tocarem per primera vegada aquí en aquest centre la setmana que ve. I aleshores també tocarem un tema meu, que em fa molta il·lusió poder-lo fer amb l'Eva, que es diu Arlet, que és un bolero, en el qual hi vaig posar lletra, i esclar, amb la veu de l'Eva queda molt bé, saps? Perquè és un tema tranquil, amb aires de bolero, però també amb pinzellades de jazz. I aquest em fa molta il·lusió, i és una manera doncs, de posar en comú les influències que hem tingut, tant ella com jo.
1: Mm-hmm. Doncs tornem a recordar que aquest espai de Can Déu, a Barcelona, el proper dijous 17 de setembre, tindrem Enric Carreras, Eva Pérez, Lluís Figuerola, Oriol Cot, Pep Coca, Xavier Figuerola... Escolta'm, tens un quartet aquí impressionant, eh?, per posar-te allò de gala.
2: Comptar amb aquests músics fantàstics, superbons que tenim aquí i que són referents en els seus instruments, són referents de casa nostra. Grans professors també i sobretot grans músics i grans persones. És un autèntic luxe. Estic supercontenta i penso que estic de molta sort de comptar amb ells.
1: Doncs aquesta notícia que rebem per part de l'Eva, que hem parlat en diferents ocasions. Eva, veus com el món de la música dona moltes voltes, també? Que no tot està tancat?
2: No, però, bueno, el tema està complicat, però sempre tinc idees. I les miro de tirar endavant d'una manera o d'una altra. I anar fent. Anar fent i no donar-se per vençut, sí. Però costa, eh?
1: Costa.
2: Sí, a veure si aquest projecte doncs agrada i encabeix també per anar-lo doncs, tirant endavant amb altres espais, amb altres llocs, perquè la veritat és que val molt la pena. Els temes de l'Enric són una autèntica meravella. El seu tema, Arlet, serà un bolero en tins de jazz, però té uns cromatismes que... Té la marinera, és preciós, és una meravella. Tots els seus temes són una meravella.
0: És a dir, el mateix dels temes d'ella. Ara sembla que ens estiguem aquí ensabonant, però és que és veritat. L'Eva, a més de cantar molt bé, té molta traça component i escrivint lletres. I la seva música sempre té un punt, encara que a vegades toqui temes tristos, però el missatge final sempre és molt optimista, saps? És un missatge molt positiu. I a vegades em recordo una mica... Aquell esperit optimista que tenia un grup fa anys, Matt Bianco, no sé si us en recordeu.
1: Sí.
0: Que era un grup fantàstic, que tenia també harmonies molt, molt jazzeres, però a vegades tenia un punt de comercialitat i ella, no diré que s'hi sembla, però una mica em recorda aquell esperit positiu, lluminós, no?
1: Fresc,
0: els temes, sí, molt fresc. Els temes de l'Eva són així, de molt bon rotllo. Sí, a mi m'encanten.
1: Si voleu veure i viure aquesta bona vibra que estem escoltant ara mateix entre aquests dos artistes, Enric Carreras i la Eva Pérez, a la veu, doncs ja sabeu, tenim aquest concert 17 de setembre, dijous, a les 19:30, amb uns preus d'entrada ridículs, perquè costa l'entrada 8,80 € per veure i escoltar i gaudir de molt bona música. Ja sabeu, podeu treure les entrades a la web de Can Déu o bé presencialment a recepció d'aquest espai. Escolteu, parella, moltíssimes gràcies per haver passat per aquí, per la intersecció de Ràdio Montornès aquesta tarda.
2: Moltes gràcies. A tu.
0: Exacte, pel vostre interès i perquè d'aquesta manera també ajudeu al món de la música en directe, que, com deia l'Eva abans, no ho té fàcil, no? Però bé, aquí estem i la gent... gaudeix molt de la música en directe, o sigui que hi hem de posar tota l'energia.
1: Doncs allà estarem escoltant bona música amb l'Eva Pérez, amb l'Enric Carreras i la resta de músics que acompanyen aquests dos artistes. Gràcies i fins ben aviat.
2: Fins
0: gràcies
2: aviat.
0: A vosaltres. Que vagi bé.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs arribem pràcticament a les 6 de la tarda, una altra tarda que se'ns ha volat aquí a Ràdio Montornès, i espero que l'hagueu gaudit com nosaltres, que avui hem portat propostes molt interessants. Ara escoltàvem a l'Eva Pérez i l'Enric Carreras, que podrem escoltar en directe allà presencialment el 17 de setembre en concert, que sona molt bé.
2: I a més molt adient aquesta tarda, una mica plujosa,
1: sí.
2: No?
1: Sí, sí, sí, m'ha estat així com una mica... Bé, informar-nos però tranquil·lets,
2: Exacte.
1: Així... gaudint del moment. També avui ha passat per aquí l'Estani Serrano, que s'ha incorporat amb la seva secció del Montornesenc del mes, i que avui ha portat una entrevista a Alex Hill, que en breu la tindreu també disponible a la ràdio i la carta. Hi ha la extended version, tota la sencera, per si s'heu quedat amb ganes de saber-ne més. També hem parlat amb el Club Handbol Montornès, amb el seu president, l'Enric Molina, per saber com encara la nova temporada, i també pràcticament hem pogut degustar les postres de Festa Major que s'han presentat aquest matí. Això de les postres i productes gastronòmics de la Festa Major només acaba de començar. Demà també parlarem dels gelats i del pa de la Festa Major, o sigui que no vingueu amb gana a la tarda, perquè parlarem de menjar i no pot ser. També s'incorporarà amb nosaltres aquesta temporada la Marina Tornero, que continua a la nostra col·laboradora, parlant sobre temes de mascotes, de gossos sobretot, i farem un repàs per la programació de la Festa Major, perquè ja cada cop queda menys i no tot és menjar, sinó que hi ha coses molt interessants que volem conèixer també, i perquè ningú se li oblidi ni se li passi. Bé, doncs això serà demà. Avui marxem, recordeu que tenim el Territori Nocturn a partir de les 10, que acabo de passar una molt bona tarda, i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació vegetariana. Quan es sent a parlar d'alimentació vegetariana o vegana, tot i ser cada vegada més freqüent i habitual a la societat actual, es tendeix a pensar en una alimentació pobra, on manquen nutrients, avorrida, fins i tot qüestionable. Doncs precisament, segons l'Associació Americana de Dietètica, són tot el contrari. Ben planificades, són dietes saludables, suficients, poden prevenir certes patologies com la hipertensió, la diabetis tipus 2 o el síndrome metabòlic, són més sostenibles i recomanables en qualsevol etapa de la vida, fins i tot en l'embaràs o la infantesa. El problema principal de les dietes vegetarianes o veganes és la manca d'assessorament professional que hi ha al darrere, i al final poden acabar sent tan poc saludables com d'altres corrents dietètiques. Sovint acaben basant-se en aliments ultraprocessats, menjar ràpid, productes de poca qualitat nutricional, farines refinades, sucres d'addició, greixos saturats o trans, o bé abusar de fregits, refrescs i brioixeria. Per exemple, és molt a l'abast i es poden trobar gairebé tots els establiments, alguns preparats de proteïna vegetal plens d'additius o les imitacions de formatge sense fermentar i fetes amb olis refinats. Per això, cal assegurar tots els nutrients, que siguin completes i suficients en proteïnes, calories, vitamines i minerals, sobretot en nens i en embarassades, i en cas de ser necessari, suplementar aquelles que es puguin trobar en dèficit. La base seran les verdures i hortalisses, a dinar i sopar, i a poder ser una de les racions en cru. La fruita fresca, els fruits secs, un grapat a mà tancar variat sense fregir ni salat, les llegums, de tot tipus i de qualsevol manera, els tubercles i els cereals integrals, els sucedanis de la soja com la texturitzada, el tofu o el tempe, o també el seità, tot i que aquest, el provenir dels cereals i ser gluten, no és proteïna completa i cal combinar-lo amb fruits secs. Els ous, els lactis i derivats, si es consumeixen, o els iogurts vegetals fermentats, però tots ells naturals i sense sucre. Les llavors i els olis vegetals sense refinar, com l'oli d'oliva verge. I, gairebé sempre, tant en dietes vegetarianes o veganes, un suplement de vitamina B12 que aporti uns 2.500 micrograms a la setmana en adults. Si ets vegetariana o vegana, o estàs pensant en ser-ho, o en fer canvis en la teva alimentació perquè aquesta sigui més sostenible, assegura't de rebre assessorament per part de dietistes professionals, que evitin dèficits nutricionals i t'ofereixin eines i pautes completes, suficients i, sobretot, que les puguis gaudir.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, s'afegeix al seguit de biopics musicals que defugen de la cronologia exhaustiva per centrar-se en un moment de fractura creativa. Així, el film situa el focus en el procés de creació de Nebraska, l'any 1982, un disc que va significar una inflexió radical en la poètica sonora i emocional de Bruce Springsteen, allunyant-lo durant un temps del múscul elèctric de la E Street Band per endinsar-se en una escriptura despullada i crepuscular. L'interès del film no rau tant en la recreació de la icona pública com en l'exploració del conflicte interior. La interpretació de l'actor que encarna Springsteen, Jeremy Allen White, un dels punts forts del film, evita la imitació mimètica per apostar per una aproximació psicològica. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Springsteen, Deliver Me From Nowhere, neix com una de les biografies musicals més introspectives i audaces del cinema contemporani. El film ha estat dirigit i escrit per Scott Cooper i es tracta d'una adaptació del llibre homònim de Warren Zanes amb elements de l'autobiografia Born to Run. La pel·lícula, tal com han dit a l'inici, s'endinsa en el procés creatiu i emocional que envolta la concepció del llegendari àlbum Nebraska de l'any 1982. El projecte com a tal va néixer del desig de retratar una etapa poc explorada de la trajectòria del músic i cantant, el moment en què, confrontat amb l'èxit global i les expectatives comercials, es va aïllar per crear un treball d'una nitidesa emocional crua i minimalista. Cooper va assumir tant la direcció com el guió, amb l'objectiu de capturar aquesta vulnerabilitat i determinació artística. La decisió d'adaptar el llibre de Zanes per documentar la part del procés de creació de Nebraska va portar una base narrativa sòlida per explorar tant la psicologia de l'artista com els mecanismes del seu procés creatiu. Hey!

El paper de Springsteen recau sobre Jeremy Allen White, conegut per la seva intensitat interpretativa, assumint el repte de recrear no només la veu i l'actitud física del músic, sinó també les complexitats emocionals d'un moment fonamental de la seva vida. Al seu costat, Jeremy Strong interpreta John Landau, mànager i aliat crucial, mentre figures com Paul Walter Hauser, Stephen Graham i Odessa Young completen el repartiment protagonista, aportant profunditat als personatges que orbiten al voltant de Springsteen durant aquella època de la seva vida. La preparació dels actors va exigir un compromís amb l'època i el context. White no només va estudiar l'estil interpretatiu del músic, sinó que va participar en sessions de gravació i pràctiques vocals per fer creïbles les seves interpretacions en pantalla. Aquest nivell d'entrega es percep especialment en aquelles seqüències musicals i els moments de gravació a l'estudi, on la línia entre la recreació i l'autenticitat s'esvaeix. Un altre dels trets distintius de la producció va ser la seva fidelitat territorial. La major part del rodatge es va dur a terme a New Jersey i Nova York, llocs claus en la biografia de Springsteen, amb escenes addicionals a Los Angeles. Diferents poblacions de New Jersey van transformar carrers, locals i establiments per reflectir l'ambient de l'època i es van utilitzar llocs emblemàtics com The Stone Pony a Asbury Park, icona de la música local, per transportar l'espectador a l'any 1982.

Abans del rodatge principal, l'equip artístic va dur a terme una extensa preproducció per recrear amb fidelitat l'estètica de l'època, des del disseny de producció a càrrec d'Estefania Sela fins al vestuari de Kasia Wallikamaimon, tot contribuint a una ambientació que respira autenticitat. El rodatge, iniciat el 28 d'octubre i que va durar al voltant de 10 setmanes, es caracteritza per una combinació de seqüències íntimes i captures en entorns reals. L'equip va treballar amb rigor per reflectir el procés d'enregistrament de Nebraska, incloent la gravació d'escenes als estudis Power Station de Nova York, un espai emblemàtic on es van recrear atmosferes musicals on la tecnologia i els rituals sonors dels anys 80 es manifesten físicament en pantalla. Durant el rodatge, l'atenció al detall va ser constant, des de l'ambientació de comerços i espais urbans fins a elements com vehicles d'època, instruments i aparells de gravació autèntics, tot amb l'objectiu de transportar l'espectador a la mentalitat i geografia sensorial que va inspirar Nebraska. Springsteen va visitar en diverses ocasions el set de rodatge de Nova Jersey per observar el procés de reconstrucció de moments claus de la seva pròpia vida, reforçant l'aprovació del projecte per part de l'artista original.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Un cop finalitzat el rodatge de la pel·lícula, entra en una fase de postproducció prolongada i meticulosa. El muntatge que oscil·la entre l'anàlisi psicològic i la reconstrucció històrica va ser estructurat per oferir un ritme contemplatiu però constant, permetent a l'espectador submergir-se en la introspecció que va definir el procés creatiu de Nebraska. Els efectes visuals, tot i no tenir un pes important, també es van utilitzar per ajustar façanes, senyalització urbana, trànsit i atmosferes, i d'aquesta forma retornar-les als inicis dels anys 80. La fotografia, d'una calidesa apagada i en colors continguts, esdevé una extensió del relat musical. El resultat és una homogeneïtat estètica que reforça la sensació d'intimitat creativa. Un dels elements essencials de la pel·lícula és la seva banda sonora. Cooper opta per un enfocament dual. Per una banda, la interpretació de Jeremy Allen White, que assumeix la veu de Sprinting amb múltiples seqüències musicals i d'estudi. I per altra banda, una selecció musical amb temes emblemàtics utilitzats amb prudència i carregats de subtext dramàtic.

El soundtrack oficial inclou 12 pistes, majoritàriament versions interpretades per White, que reprodueixen peces icòniques com Nebraska, Atlantic City, Highway Patrolman o I'm on Fire, reforçant un espai sonor coherent amb el moment històric i emocional del protagonista. Aquesta estratègia reforça tant la versemblança musical com el treball actoral. El disseny sonor juga també un paper clau. L'atenció als detalls de les sessions de gravació, el so de les màquines analògiques, les reverberacions naturals i la respiració dels instruments constitueixen un paisatge sonor d'alta fidelitat. La sonoritat planera, sense sobreproducció, dialoga amb l'essència de Nebraska i amb la tesi central del film, la recerca d'una veu interior desproveïda d'ornaments. L'estrena del film va tenir lloc el 21 de novembre de 2025. Prèviament es van fer preestrenes a ciutats simbòliques per al relat, com Nova York i Los Angeles, però també a Madrid, on la presència del protagonista i el director van potenciar la cobertura mediàtica europea. Es va estrenar simultàniament en circuits comercials i en sales de perfil autoral, buscant arribar també a aquells cinèfils interessats en biografies musicals rigoroses, permetent assegurar un primer cap de setmana sòlid i prolongar la seva vida a carteller.

Des del primer moment, la crítica va destacar la qualitat interpretativa de Jeremy Allen White, l'elegància en l'enfocament biogràfic, el tractament rigorós del material musical i el subtil equilibri entre la dramatització i la documentalització històrica. A escala mundial, el film va generar un especial ressò en aquells països amb tradició rockera i va consolidar-se com a una de les representacions més cuidades del procés creatiu d'un músic contemporani. Un aspecte menys comentat, però també rellevant, de Sprinting Deliver Me From Nowhere és el seu impacte en l'esfera musical i cultural. La pel·lícula ha estat objecte d'anàlisi per part d'institucions dedicades a l'estudi de la música popular contemporània, particularment per la manera com articula el procés creatiu i el vincle entre tecnologia i expressivitat. Més enllà de la mitologia associada a Sprinting, Cooper proposa una lectura operativa i concreta. Com es treballa un disc, com es negocia amb els productors, com influeix la indústria en la intimitat creativa i fins a quin punt el so final és el resultat d'una cadena de decisions més que no pas d'un fet creatiu. Aquest enfocament està tractat en taules rodones, seminaris i simposis, subratllant la validesa del film com a eina pedagògica.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: La interpretació d'Allen destaca no tant per la imitació com per la interiorització del personatge. El seu sprinting no és un doble ni una caricatura. És un home atrapat entre les expectatives d'un mercat que l'idolatra i la necessitat íntima d'expressar fragilitat. La pel·lícula també defuig de la mitologització de l'estrella, posant el focus en un home de 32 anys que treballa amb una guitarra, un magnetòfon i un quadern. Aquest enfocament troba el seu punt àlgid en les escenes d'enregistrament domèstic, on la música apareix desproveïda d'arranjaments i la veu emergeix impúdica, gairebé trencadissa. L'elecció de Jeremy Strong per interpretar John Landau funciona com a contrapunt dramàtic. Landau és representat com un interlocutor exigent però sensible, la figura que canalitza les tensions entre l'artista i el mercat. Els dos actors no només representen dos personatges, sinó dues visions del món. Les localitzacions de les que ja us he parlat abans no són únicament espais físics, sinó dispositius narratius que aporten un context sociocultural determinant. El film recrea amb rigor la Nova Jersey i la Nova York de principis dels 80, on el declivi industrial, l'auge de suburbis i la transformació dels barris obrers ofereixen un marc visual coherent amb l'estètica de Nebraska.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4!

La banda sonora, dissenyada per complementar la narrativa visual, actua gairebé com un personatge més. Les versions interpretades en pantalla per Jeremy Allen White estan entrellaçades amb fragments de música de catàleg i temes originals de Sprinting, creant un diàleg constant entre la recreació i la memòria auditiva. Això genera un efecte immersiu. Els espectadors no només observen el procés creatiu, sinó que el senten a través d'una combinació de fidelitat i reinterpretació. L'execució per part de l'actor dels temes més destacats del soundtrack no és exactament idèntica a les gravacions originals, però manté l'essència emocional i tècnica que caracteritza Sprinting, reforçant el vincle entre l'actor i el personatge. El disseny sonor va ser clau. A part de les pistes musicals, es va treballar la textura ambiental, incloent el so de cintes, consoles analògiques i petits detalls com portes, passos i respiracions. Aquesta precisió reforça la immersió i permet percebre la gravació com un acte físic i humà.

A mesura que tanca la temporada fílmica, Sprinting Deliver Me From Nowhere s'ha guanyat un lloc de reconeixement fora de les llistes de nominacions de la indústria principal, però mèrits acumulats que mereixen una mirada atenta des d'una perspectiva crítica i especialitzada. En els premis anuals de la AARP, l'obra va obtenir el guardó a millor pel·lícula d'època, un premi que posa en valor la seva capacitat de transportar l'espectador a un moment històric i emocional molt concret, amb rigor i estil. A més, el treball de Jeremy Allen White va obtenir una nominació a millor actor de drama als Globus d'Or i, juntament amb Scott Cooper, el seu director, va rebre el Cultural Icon Tribute als Gotham Independent Film Awards, un reconeixement que subratlla la trajectòria artística i la influència cultural del projecte. Aquest conjunt de premis i nominacions dibuixa un perfil d'una obra estimada per sectors específics de la comunitat cinematogràfica, un biopic que prioritza la interioritat i la fidelitat emocional per sobre del glamour convencional del gènere i que ha assolit un reconeixement més que merescut, malgrat no haver entrat en el cercle més visible dels grans guardons.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: A la 98a edició dels Premis Òscar, l'absència de Sprinting, Deliver Me From Nowhere, de la llista de nominades, s'ha llegit com una d'aquelles decisions que revelen tant els límits del sistema com les inèrcies de la temporada de premis. Aquesta elecció estètica de la pel·lícula la situava en un territori incòmode per l'acadèmia, que sovint premia l'ostentació de transformacions visibles i arcs dramàtics concloents. La gran oblidada d'enguany també posa sobre la taula la fragilitat del relat de la temporada. L'impuls inicial, els termòmetres crítics i la narrativa mediàtica no sempre cristal·litzen en vots. Però que l'acadèmia no hagi abraçat el film no erosiona el valor, al contrari, en reforça la condició d'obra que demana una recepció contracorrent lluny del dictat del palmarès. Potser el seu lloc natural no era la vitrina de les estatuetes, sinó la persistència a la memòria cinèfila, allà on les pel·lícules que no criden acaben amb el temps parlant més clar. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa comencem la 18a temporada amb el Mixtures. Déu-n'hi-do, la veritat és que fa inclús una mica de vertigen. 18 temporades. Bé, doncs ho farem picotejant d'aquestes 4 seccions que han anat definint el programa al llarg dels anys i que s'han quedat. La de la novetat, la de la descoberta, la dels concerts i la del record. Anirem doncs picotejant per començar i perquè doncs així d'aquesta manera doncs avancem el que passarà també en propers programes. Hem començat amb el darrer disc de Ray Lema, un veterà de la música africana des del Congo que acaba de complir 80 anys i que ha fet un disc realment ambiciós amb orquestra, com hem sentit, i alhora doncs recordant-nos una vegada més el lligam entre la música del Congo i la música del Carib. El disc es diu Passion Congo i el tema que hem sentit, doncs, Salsa Gombo. Ray Lema, per començar el Mixtures, no hi ha una millor manera, però anirem buscant a través d'aquestes discogràfiques que ens serveixen també de referència i de això, que anem a veure què publicaran, doncs què han anat publicant en els darrers mesos. Algunes publicacions són d'aquest mateix juliol i agost passat i doncs comencem amb Nou Format. Nou Format, que va publicar el disc de Fatoumata Diawara, doncs entre les novetats hi trobem el nou disc de Lucas Santana. En aquest disc, que es diu Brasiliano, doncs hi ha tota una sèrie de col·laboracions, moltes col·laboracions. Gilberto Gil, Flavia Coelho, Chico César, que escoltarem, i, per exemple, les noies de Cucanya, en un tema realment interessant. Però anem a buscar aquest que canten Lucas Santana i Chico César.

Lucas Santana, nou disc aquest 2026 i un disc del qual doncs estirarem en propers programes. Si del Brasil volguéssim venir cap al Mediterrani, la referència podria ser el segell Buda, un segell doncs inicialment de música clàssica, però que també dedica una part de les seves publicacions a les músiques del món o al folklore, sobretot aquest mediterrani. I un dels darrers discos publicats és d'una formació que ens agrada i que es diuen L'Alba, són de Còrsega i han publicat un disc en directe que realment val molt la pena. Es diu tal qual, Vivo, L'Alba.

I des de Còrsega marxem a Mali, bressol de totes les músiques, on doncs hi trobaríem novetats com la del disc de Ma Damba, una veterana també, 60 i tants anys, que doncs acaba de publicar un nou disc a través del segell One World, un segell danès, en el qual doncs aquesta senyora, que és això, filla de griots, dona de, bueno, tots són músics al voltant seu, i doncs ella publica el que no és pas el primer, però un dels discos que realment doncs tindrà una importància en la seva discografia i la seva carrera. Es diu Tabolo Cura i és publicat aquest mateix juliol del 26. Ma Damba.

I no ens movem de Mali per la propera novetat, una novetat que és d'abans de l'estiu del mes de maig, però que encara no havíem escoltat aquí al programa. També des de Mali, però no a Bamako, sinó al nord, a la ciutat de Kidal, doncs la gent de Tammy Crest han publicat un nou disc. Ho fan amb la seva discogràfica de sempre, Glitter Beat Records. I doncs és un disc increïble, com tots els de Tammy Crest, potser la nostra banda de rock del desert preferida. El disc es diu Asikel.

Tammy Crest, la banda de rock del desert que millor marca aquesta urgència i aquesta cruesa de la vida i de la música al desert del Sàhara i més en aquella regió fronterera entre Mali i Algèria on doncs, el conflicte és permanent entre els propis exèrcits, els jihadistes o els mercenaris russos. Allà doncs, realment la vida és difícil. La urgència que aquesta música hi transmet, aquesta cruesa. De fet, el disc està gravat analògicament en una cinta, com es feia abans, i en directe, sense gaires, diguem-ne, mescles i remescles. Imanin, el tema del disc, nou disc de Tammy Crest. I per la primera de les descobertes que volem presentar avui, doncs tampoc marxem de Mali. Ell es diu Gassou Sobra Kouyaté, un jove guitarrista que fa un disc d'homenatge als guitarristes de Mali, per tant, a Ali Farka Touré. Niaba.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

la segona descoberta que volem presentar avui i que estirarem, que seguirem escoltant en altres programes, és el disc de La Missy. La Missy, una de les artistes actualment amb més força a Ghana, que de fet doncs, viu a Ghana i milita a Ghana. És una activista pels drets de les dones a Ghana i ho fa el disc també de la mà d'un altre activista com és doncs, Wallow de Kubolor, aquest nom, aquest sobrenom sota el qual s'amaga el productor i autor d'aquesta música que barreja les músiques tradicionals amb la música urbana per d'alguna manera fer aquest instrument de militància i de transformació social. Els drets de les dones i de les noies a l'Àfrica, a Ghana i alhora els drets LGTBI també a Ghana, des d'Accra, des de la capital de Ghana. Estem acostumats també a que moltes de les músiques del món que ens venen de l'Àfrica doncs ho fan des de la metròpoli, des de Londres. Hem fet programes sobre la diàspora de Ghana a Londres, però doncs en aquest cas ells són activistes allà. Publica Real World Records. La Missy realment val la pena. I els la seguirem escoltant. Ara ens anem a escoltar concerts, perquè el mes de setembre tenim dos referències importantíssimes, dos festivals, o diguem-ne, un és un mercat de música viva, a Vic, evidentment, i l'altre és el BAM, la Barcelona Acció Musical durant la Mercè. Aquestes dues cites doncs, ens portaran concerts molt importants aquests propers dies de setembre. Si ens anem el dia 23 a la plaça Catalunya, un dels escenaris, doncs hi passaran tres concerts que realment doncs des de les 11 fins a les 2 ompliran de músiques del món la plaça Catalunya, començant amb Via Ferreira. Amen.

En el mateix escenari, després de Via Ferreira, actuarà Brahma, la formació occitana, amb aquesta viola de gamba electrificada i realment, doncs, distorsionada. I, per acabar la nit, ja a quarts de dues, els nostres estimats Imar Khan.

I just abans de la Mercè, a Vic, el Mercat de la Música Viva, la 38a edició, doncs porta, bueno, evidentment, com cada any, un gran programa amb moltes actuacions i, sobretot això, moltes mostres del que serà la programació dels propers mesos, però perquè és un mercat, doncs, entre elles sempre hi ha músiques del món més que interessants. Aquest any el concert d'Amaro Freitas, el brasiler, i Momi Maiga, el pianista de Recife, i el senegalès Momi Maiga amb la seva cora. Però ens crida molt l'atenció també un concert que tindrà lloc el 18 de

setembre a l'Atlàntida, a la Sala 2. És un grup internacional, però belga, o sigui, viuen a Bèlgica, un quartet que fan una música realment especial. Es diuen A.O. i el disc es va dir Malanda, amb aquest tema. Tal vez A.O. seran al mercat de la música viva de Vic.

Un concert i una descoberta dins del mercat de la música viva de Vic. La música de A.O., el quartet belga. I ens queden uns minuts per tenir un petit record per un disc que fa 40 anys, que es va publicar l'agost de l'any 1986. El disc es diu Graceland, ell és Paul Simon, i aquest disc va marcar també un abans i un després pel que fa a les músiques del món, a la seva acceptació, a la curiositat, com la que va tenir Paul Simon, que va incloure músics de Sud-àfrica en aquest disc, com els Ladies Smith Black Mambazo, o bé, com el que escoltem ara, els Boyoyo Boys. Paul Simon des del seu disc Graceland, 40 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i comencem la 18a temporada. Gumboots, Paul Simon.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició a Les mañanes de Ràdio Montornès. Avui és dimecres 9/9/2026. Doncs avui, amb un dia gris, amb una baixada de temperatures, s'està molt millor, tot i que fa calor encara. Però sí que és veritat que aquesta sensació de que sembla que plourà, o això diuen, doncs ens porta a recordar que sí que hi ha comarques doncs, que estan en alerta i prealerta, que fins i tot s'han suspès les classes per als alumnes, molta gent està teletreballant, però no ens ha tocat allò de lleno al Vallès Oriental. Són altres comarques com Tarragona, com el Vallès Occidental i d'altres les que perdó, sí que estan en alerta. Nosaltres ja durant la nit i ben entrada la matinada hem vist com el cel estava molt estrany. No sé si us ha aixecat molt d'hora, no sé si el nostre company el Miquel s'ha aixecat molt d'hora. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom, com estàs?
1: Jo bé, i tu?
2: Doncs bé. Bé,
1: no, també, no?
2: No m'he mullat, aquest matí.
1: No t'has mullat.
2: No m'he mullat, no.
1: No, semblava, per moments, semblava que cauria allò, lo más grande. Jo m'he aixecat molt d'hora aquest matí perquè ja no podia dormir.
2: Escoltàvem trons.
1: Sí, i relàmpags. Jo més que escoltar el que veia a través del ventanall de la terrassa eren llums com relàmpags, no? I dic, ui, la que va caer. Però ja estava al llit i ja no volia dormir més. Ja crec que aquesta nit he dormit. És el que diem. Estem tres nits que no dormim.
2: Aquesta nit has pogut descansar.
1: Clar, i aquesta he descansat. Llavors a les 6 ja havia dormit el que em tocava i m'he quedat 10 minuts més, però veia que això no... I dic, saps què? Que m'aixeco.
2: Doncs jo, mentre esmorzava, no he vist aquests jams que comentes. No, perquè tenia la persiana... baixada i
1: no
2: estava
1: mirat.
2: Esmorzant, sí que escoltava de fons aquests trons que doncs també llunyans, tampoc és que estigués allò la tempesta sobre nostra.
1: És veritat, no estava sobre.
2: Estava bastant lluny, però sí que escoltava aquests trons que pensava, bueno, sembla ser que això que pronostiquen, no? que ja ho havíem anunciat també nosaltres, no? Que cara dimecres venia canvi de temps, venia probabilitats de pluges,
1: sí.
2: De ballada de temperatures, a més substancials.
1: Sí.
2: Bueno, estem encara atents. Sí que hi ha comarques que, com tu dius, han decretat aquesta alerta, gent que està sense classe, 5 comarques en aquest cas, que han anul·lat les classes, han anul·lat doncs, moltes activitats.
1: Els cafès diaris.
2: Sí, per i motiu, moltes perquè... empreses també que han decidit fer doncs, teletreball en comptes
1: teletreball.
2: De desplaçar-se...
1: Clar, diuen que pot caure en mitja hora més de 40 litres. Clar, això és una barbaritat. Llavors, com que estem veient aquestes tempestes, que moltes d'elles sembla que van a caure allà al Tarragonès, doncs es prenen mesures perquè, clar, el canvi climàtic és notable i ho hem vist. Una pedregada d'aquestes que hem vist com ha caigut aquest estiu pot fer molt mal i sobretot, clar, la canalla, la gent... Jo sempre dic el mateix, si esteu sota sostre i cau fort, doncs sense pressa, perquè total tampoc ve de 10 minuts ni de 15, clar... El pitjor és si t'agafa al carrer sense paraigua, sense res on poder refugiar-te, o si estàs al cotxe... Clar, totes aquestes coses doncs hem de tenir cura. I jo aquest matí, Miquel, el que et deia, sempre
2: que sí
1: surto...
2: Que he vist ha estat el... Perdona, però el que sí que he vist quan he sortit al carrer, he vist tot el terra mullat, per tant...
1: Sí, havia plogut una mica.
2: Ha plogut.
1: Una mica, poca cosa, però ha plogut, sí. De fet, a mi el que m'ha cridat més l'atenció aquesta matinada, quan m'he aixecat, sempre surto als balcons, perquè tinc aquest costum de respirar aire oxigen, i surto als balcons, al de davant, al del darrere. Al de darrere tinc més bosc, I he vist que sembla que venia tormenta des de Santa Coloma, per aquell costat, que entrava del mar, però des de Santa Coloma, Sant Fos, d'aquest costat. Però després m'he assomat i he vist que per Montmeló també caïen aquests ratxos i ja he acabat de mirar cap al Montseny i el Montseny no es veia, estava totalment tapat, però tapat. Però el cel estava com de tormenta, però amb un color vermell. Una cosa rara, que jo m'he quedat una mica, ostres, ja he agafat les meves plantes, les he posat cap a dins, dic, aquí caurà la més grande. I després, han caigut quatre gotes a partir de les 6:15, però poca cosa, Però sí que ha caigut molt lleugerament, no a lo bèstia.
2: Bueno, doncs no baixem la guàrdia perquè...
1: S'agafa una mica retirat, no?, tot i que pot venir.
2: Sí, no baixem, com diem, no baixem la guàrdia. La previsió és que al llarg del dia i per la tarda també, primeres hores de la tarda...
1: Pugui ploure.
2: Sí, puguem tenir aquestes precipitacions i aquest el risc de precipitacions. Per tant, continuem atents a aquesta previsió que s'ha fet i que, bueno, que de moment... i que continuï així, no? Però
1: home, clar,
2: de moment. No està...
1: I que plogui, però que plogui...
2: No està sent re catastròfic, no?
1: No, de moment no, i millor que no? Que caigui amb tranquil·litat, allò que el camp, la terra, pugui agafar-ho bé, i això benefici a l'agricultura, a la natura i a tots nosaltres. Això és el millor. Perquè les lluvies violentes i salvajes no van bé a ningú i en ningú moment. Doncs res, aquí estem. Avui és dimecres 9/9. Anem avançant cap a la Festa Major. Ja sabeu que la tenim a tocar, estem al compte enrere. Hi ha algunes qüestions que ja s'estan perfilant, com després en parlarem, tota la zona d'aparcament, que ja no es pot deixar el cotxe allà, a la zona firal, perquè d'aquí no res començaran ja a fer els muntatges. Bé, però avui volem recordar que tenim una data al calendari des de fa ja algun temps, i és que amb la Festa Major arriba també la Bona Teca. A Montornès ens agrada molt el tema dolç, i per això avui coneixerem alguns productes gastronòmics que acompanyen aquesta Festa Major d'enguany. Començarem cap a les 11 del matí, avui, anant a la pastisseria Vinyallonga, qui presentarà les postres que han creat especialment per a Festa Major. I ja sabeu que és un clàssic això d'anar a veure el Jaume Vinyallonga i la seva família allà a porta de la pastisseria Vinyallonga. Avui, si el temps ho permet, i si no, potser és dins. La qüestió és que faran un tastet del postre de Festa Major. Jo estic molt emocionada i amb moltes ganes de saber quin postre ens presentarà aquesta vegada el Jaume. I per això la nostra companya, la Mireia Toledo, s'aproparà cap a la pastisseria, serà la primera que tastarà el nou pastís de Festa Major, ens donarà detalls de l'ambient, intentarà parlar amb algú, perquè ja sabem, es fa la presentació oficial, allà estan els mitjans de comunicació, els veïns i veïnes de Montornès, la representació de les penyes, els polítics, tothom estarà allà per degustar i per donar una mica tret de sortida a la nostra Festa Major. I a la tarda, cap a les 5, serà el moment de tastar els gelats de Can Tomàs. I és que també des de fa alguns anys el Can Tomàs participa en l'elaboració de gustos relacionats amb Festa Major i amb les penyes, i en aquesta ocasió mitjançant els gelats. Llavors, és una manera de representar a la penya Bartomeu i a la penya Pere Anton a través dels colors verd i groc, que són els que finalment representen en els pastissos el Jaume de la pastisseria Vinyallonga i els gelats a Can Tomàs. El dia següent, dijous li tocarà el torn a la pastisseria, en aquest cas, Forn Can Vila, que el tenim aquí al costat, al carrer Major, a la panaderia Can Vila, que també fan postres, però que en aquesta ocasió el que fa és el pa de festa major. I així queda tot distribuït i la veritat és que molt complet, perquè tenim dolç, gelat i pa. Què més volem per festa major? Doncs la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, que va estar aquí amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès, va posar en valor la predisposició que tenen sempre tots els establiments, el comerç local i les entitats a l'hora de fer una mica més gran la nostra festa major.
3: Per part dels productes de festa major, doncs els establiments són molt, molt agraïts i sempre s'impliquen. Llavors tornarem a tenir les postres de festa major de la pastisseria Villallonga, els gelats de Can Tomàs i el pa de festa major també de les penyes per part del fornet. Llavors, bueno, creiem que és molt important, doncs, això, aquest teixit que recolza, no?, la festa major, i que ens la fa més gran i diferent d'altres poblacions, no?, perquè les entitats tenen aquest desig i aquesta involucració que ens fa que sigui quelcom diferent.
1: Doncs ja sabeu, avui a les 11 del matí, presentació de les postres a la pastisseria Villallonga, a les 5 de la tarda a Can Tomàs, i demà a les 12 del migdia al forn de pa Cal Forner, aquí al carrer Major, d'acord? Al que era Can Vila tota la vida, doncs a Cal Forner tenim la demostració de pa. Doncs vinga, que comenci la nostra festa major.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Canviem de registre i us convidem a que recordeu que demà, tot i que no és primer dijous de mes, o sí? No, és el segon, s'ha traslladat perquè el primer dijous de setembre, doncs, era com molt precipitant de vacances. Llavors, demà dijous tenim nova sessió plenària a l'Ajuntament de Montornès. Aquesta sessió plenària se celebra demà, 10 de setembre, a les 6:30, a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A l'ordre del dia i a l'aprovació de l'ordenança que regula el preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, els regidors i regidores també debatran l'aprovació de 4 modificacions pressupostàries, així com un pla econòmic financer per al 2026-2027. Per altre costat, sabeu que també hi ha moments en què al ple ens trobem amb mocions. En el ple de demà hi ha dues, una en suport al Correllengua i una altra en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Doncs aquests són alguns dels punts i mocions que trobarem demà dijous a les 6:30 a la Casa Consistorial o a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, que podreu veure al ple des de casa. Fins divendres teniu temps per reclamar objectes perduts que hi ha a les dependències de la policia local. Es tracta d'objectes dels quals no s'han pogut identificar ni localitzar les persones propietàries abans del 5 de març d'aquest any. Per endur-se un objecte, cal acreditar-ne la titularitat o facilitar la informació necessària que permeti verificar-ne la propietat. Un cop transcorregut aquest termini, sense que els objectes hagin estat reclamats, es podran lliurar a les persones que els van trobar, si estan interessades. En cas contrari, es podran destinar a entitats beneficiàries mitjançant donació. Bé, amb motiu de la nostra festa major 2026, també volem recordar que hi ha afectacions de tràfic que van començar el 7 de setembre al recinte firal i que hi seran fins al 20 de setembre. Hi haurà restriccions en l'aparcament i talls de circulació a diferents carrers del poble, principalment a l'avinguda d'Ernest Lluch i l'aparcament del SEM, les Bernedes. La ubicació de la fira i el desenvolupament de les activitats de la festa comporten, com cada any, afectacions en trànsit i també a la mobilitat. La policia local farà talls puntuals de trànsit en el transcurs de les activitats festives programades que ho requereixin, com són cercaviles i correfocs, i es limitarà a l'aparcament puntualment en els espais reservats per efectes organitzatius. Feu cas de la senyalització excepcional i també de les indicacions de la policia local en cada moment, ja que durant el desenvolupament de les activitats poden sorgir altres necessitats que no estiguin previstes. Per consultar tot allò que fa referència a talls de carrers, doncs visiteu la web municipal montornès.cat, allà trobareu tota la informació i més. I ja volem recordar, perquè així ens ho va deixar dit la tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament de Montornès, la Reyes Barragán, que va estar la passada setmana amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Dilluns s'obrirà el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística. Recordem que a Montornès tenim dos cursos que seran presencials, tots dos al Casal de Cultura. Un és nivell inicial A1 i després hi ha un bàsic 2, que és una continuació del que ja vam fer l'any passat. Es faran els cursos dimarts i dijous a la tarda. És la primera vegada que el poble s'ofereix un curs A1 i recordem que el bàsic 2 fa continuïtat del bàsic 1 que es va iniciar el darrer trimestre del curs passat. L'alumnat que superi aquests tres graus, l'1, el 2 i el 3, ja podrà fer la prova oficial per obtenir el certificat de nivell A2. Tant a la 1 com al bàsic 2 ja sabeu que són gratuïts, això és important, i tenen una durada de 45 hores. Les classes comencen el proper 29 de setembre, però dilluns vinent, 14, doncs s'obre el termini d'inscripció per el primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística.
0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: En aquests moments són les 10 i 23 minuts. Continuem en aquest matí de dimecres. I atenció, perquè avui és el Dia Internacional de Protegir l'Educació d'Atacs. El Dia Internacional de Protegir l'Educació d'Atacs se celebra cada 9 de setembre des de 2020 gràcies a un decret oficial establert per la ONU. Doncs qui millor que nosaltres per protegir l'educació d'atacs? De fet, sabeu que a la nostra societat tenim diversos pilars. Un és l'educació i un altre és la salut. Hem de defensar aquests pilars a la nostra societat com si fossin or, perquè sense ells la societat no faria res. Avui us diré que és el Dia Mundial de l'Agricultura i rendim homenatge a una de les activitats més antigues per la subsistència de la humanitat. Cada 9 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Agricultura. Es tracta d'una activitat de gran importància per al desenvolupament sostenible de les nacions al món. També us haig de dir que és el Dia Internacional de Protegir l'Educació d'Atacs, el Dia Mundial del Vehicle Elèctric, el Dia Internacional de la Bellesa, el Dia Internacional del Tester del Programari, el Dia del Trastorn d'Espectre Alcohòlic Fetal, el Dia Internacional del Sudoku i la Setmana de l'Aprenentatge Digital. Déu-n'hi-do tot el que se celebra avui. I res, com sempre ens apropem als sants per dir que avui és el dia d'Aranzazu, també Andomarro i Estratón. Avui, doncs, felicitats a totes aquestes persones que estan de celebració i que, doncs, celebren aquesta festivitat. També, com sempre i com solem acostumar a fer, doncs felicitar a aquelles persones que estiguin d'aniversari. És el cas del Francisco Toro Millán, el cas de l'Albana Sanz, de la Laura Ramos Jiménez, de la Eva Balades I a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós, moltes felicitats, montornesencs, montornesenques, i a totes les persones que avui celebrin el seu aniversari per molts anys. Ens agrada començar amb música, i l'és, ha estat sempre un crac. Escolta la seva música, és allò, la posem en repeat una i una altra vegada perquè ens encanta. I aquí el tenim, Michael Jackson i su Billie Jean. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui ens visita, com hem dit, el president dels Bartomeus, la penya Bartomeus, és el Mateo Flores, i ve aquí a les mañanes per parlar de totes les activitats i novetats d'enguany a Festa Major. No us ho perdeu. Connectarem amb la nostra companya Mireia Toledo, que se'ns anirà a tastar el pastís de Festa Major a la pastisseria Vinyallonga. D'aquí una estoneta, després de parlar amb el Mateo Flores, doncs veurem quin és l'ambient i què bull que cou a la pastisseria Vinyallonga. I acabarem amb la Yasone Sánchez, que tornem a començar tots amb les nostres rutines i les nostres situacions personals, i la Yasone aposta per la connexió amb nosaltres mateixos a través dels cristalls. Tot això avui aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Per nosaltres, ja sabeu, sempre és un plaer estar a prop vostre.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Radio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: No, sisplau, quin fàstic.
5: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.
7: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem a la informació de serveis. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui temps inestable amb el pas d'un front. Durant el dia, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb ventades i calamar-se. Molta atenció especialment al litoral, prelitoral i prepirineu. Zones amb perill important on les precipitacions podran ser torrencial. Es podran acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures, diferència de 10 graus respecte als dies anteriors. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona, Mataró i a Vilanova i la Geltrú, 27 graus a Rubí, 26 a Igualada i a Sabadell, 24 graus a Manresa i 23 a Vic. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de la Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, el 112 o el telèfon de la policia local per emergències, 93 572 11 10.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó. L'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
3: Doncs aquí tenim a un dels nostres dos amors, que ja sabeu, són els verds i els grocs. I avui tenim a la penya dels Bartomeus. Molt bon dia i benvingut, Mateo. Mateo Flores.
4: Què tal? Molt bé. Content de tornar-hi aquí, content de compartir estona amb tots vosaltres i molt content.
3: Molt content i suposo, Mateo, que amb molta feina, no?
4: Sí, la veritat és que portem unes setmanes i bueno, ens queden encara algunes setmanes pues, preparant tot el que és la Festa Major, totes les activitats. Estem pràcticament cada dia i cada nit pues, somiant amb el que és la Festa Major, preparant-ho tot perquè tot surti perfecte, perquè la veritat que crec que tenim unes expectatives bastant altes del que ens va deixar l'anterior junta, que bueno, les festes majors que vam fer pues, van ser estupendes i bueno, volem estar a l'altura.
3: De fet, ja sabeu que s'han renovat totes les persones que hi havia a la penya dels Bartomeus i aquesta és la seva primera festa major com a membres de la Junta. Mateo, que és el president, com estan els nervis i quines sensacions hi ha? Mateo, o ja esteu una mica atabalats?
4: La veritat és que no, que estem funcionant superbé, tenim tot superquadrat. Jo crec que els nervis pues, sempre estan, no marxen mai, però jo crec que tenim un funcionament bastant adequat o bastant bo perquè els nervis siguin una cosa secundària i bueno, tenim el guió fet de com ha de sortir tot i bueno, sortirà tot perfecte.
3: Doncs que reine l'alegria i la festa. Anem a la programació que heu preparat als Bartomeu. De fet, no sé si conserveu algunes activitats a l'anterior penya o totes les propostes són noves.
4: No, la veritat és que bueno, a principi d'any, quan vam sortir ja com a nova junta, ja vam començar a treballar amb la Festa Major, amb les coses noves que volíem fer i amb coses que creiem que no poden marxar. Uh-huh. Hi ha activitats que crec que ja estan instaurades, el que és el poble, cada Festa Major, ja sigui la xarangada, ja sigui la vermofarra. Hi ha activitats que crec que no han de marxar pràcticament mai. Hi ha unes altres que hem hagut de canviar, però bueno, jo crec que la línia és molt semblant a la de l'any passat.
3: Molt bé, doncs anem a començar a repassar una mica totes les activitats que ens porten Bartomeus als Verds per Festa Major.
4: Bueno, comencem ja aquesta setmana, dimecres i dijous ja tenim el que és la presentació i el tast de productes de postres, gelats i el pa. El dimecres mateix tenim a les 11 del matí i a les 5 de la tarda a les 11 els postres i a les 5 els gelats. I el dijous a les 12 del matí tenim el pa a Cal Forner.
3: Molt bé. Doncs un clàssic que no pot faltar per Festa Major i que, a més, organitzen totes dues penyes.
4: Sí, aquestes activitats són de les dues penyes. És un tas de productes que, bueno, que també ho complementem amb el que és el comerci local d'aquí de Montornès, que participa en el que és la pastisseria Banyà Llonga, el Can Tomàs i bueno, el Cal Forner. I sí, és una activitat que organitzem entre les dues colles i, bueno, i el que és el comerç.
3: Molt bé. A més, clar, a la Festa Major no pot faltar la rivalitat, per això un clàssic és també aquesta competició entre penyes durant tota la Festa Major i les proves puntuables.
4: Sí. Continuem tenint les 5 proves puntuables, n'hi ha moltes que, bueno, que repeteixen, potser amb una miqueta de canvi d'horari, però les 5 proves que tenim són la campanya de donació de sang i de plasma, el campionat de futbolí, la cursa de sacs i les estirades de corda tant infantil com adulta.
3: Sacs i corda, molt bé. Doncs tenim aquestes 5 proves, que ja sabeu que són clàssics també entre les nostres penyes, i què més? Què més coses gaudirem?
4: Bueno, entre mi, per començar el que és la Festa Major, el primer dia, el dijous, tenim el que és el campionat de futbolí, com he comentat abans. Divendres comencem pel matí amb la cursa de sacs. Bueno, és una activitat pues, més dirigida cap a un públic més infantil, el que és cap als nens. Ho fem allà a la plaça de Joaquim Mir, davant del centre infantil, que ja fan activitats allà, i aprofitarem aquella estona doncs, per fer la primera, bueno, la segona prova de... Perdó, la tercera prova de la batalla de penyes.
3: Sí, perquè la primera és la sant, la segona el futbolí i la tercera l'estirada de corda.
4: Correcte.
3: Molt bé.
4: Després ja passem per la tarda-nit, que tenim el sopar a la fresca. Crec que és una de les activitats que vam dir aquesta no s'ha de tocar mai.
3: Uh-huh.
4: Aquesta li agrada molt a la gent, és molt ben rebuda.
3: Uh-huh.
4: I després, conjuntament amb el... amb el Guateque, que, bueno, que és l'associació fotogràfica, tenim el que és el Guateque, però no organitzem nosaltres, sinó que acompanyem el que és l'organització per estar allà a la barra.
3: Això és divendres, que a més recordem que divendres serà dia festiu a Montornès per primera vegada, llavors a la nit ve molt de gust fer aquest sopar a la fresca, on cadascú porta el seu sopar o tenim allà...
4: Cadascú porta el seu sopar, nosaltres estarem allà per si algú necessita algun suport de beguda,
3: uh-huh.
4: Però principalment tothom porta el seu sopar, així que tenim alguna sorpresa preparada per uh-huh. que és aquella tarda-nit, però en principi sí, la idea és que tothom, nosaltres posem les taules, els bancs, i, o sigui, les cadires i tot, i aquesta és l'activitat.
3: Ja passa una bona estona a la fresca, esperem que sigui a la fresca, perquè una vegada acabem el sopar de cabàs, cap a Otarem?
4: El divendres?
3: El divendres, ens quedem allà
4: nosaltres,
3: mateix.
4: Nosaltres ens quedem allà mateix, sí, sí, sí que n'hi ha unes altres activitats, però nosaltres ens quedem allà amb el Guateque, a ballar una miqueta després de sopar.
3: A més, aquesta activitat del Guateque, que no es quiten lo bailao, també és una activitat que agrada molt, la plaça s'omple... I la veritat que sent un dia festiu i l'endemà dissabte, doncs això va rodó, no?
4: És per començar la festa major divendres
3: a lo grande.
4: Ja a lo grande, sí, sí.
3: Molt bé. Què més propostes teniu? Perquè després arriba dissabte, com dèiem, i la festa sigue.
4: Dissabte jo crec que és un dels millors dies, tant per les activitats que fem nosaltres, com les que fa Pere Anton, com les que fa... les organitza totes les entitats que tenim al poble.
3: Mm-hmm.
4: Crec que és un dia bastant, bastant important, bastant també divertit. Nosaltres comencem a les 12 amb el que és la xaranga de Bartomeus, acompanyats de la xaranga Bermutxou, que bueno, és una xaranga de Tortosa. I bueno, aquest any sí que ha canviat una miqueta el que és la distribució i l'organització, perquè volíem complementar-nos una miqueta amb el Sarau, que fos quasi una activitat dirigida cap allà també.
3: Sí.
4: I comencem el que és aquí, aquí a la ràdio de Montornès, i primer fem la primera parada a la pastisseria Vinyallonga.
3: Ah, molt bé.
4: Fem allà la primera parada i després d'una estona allà marxem cap al forn de Pa Helena, que uh-huh. és la segona parada, i després d'allà ja pujarem cap al Sarau i la xarangada continuarà allà.
3: Molt bé. Clar, això comença a les 12 del migdia.
4: A les 12 estem aquí i ja comencem pues, cap a la 1 i mitja, estem més o menys allà al que és el Sarau, sí, sí.
3: Molt bé. Més coses, perquè dissabte hi ha un munt de propostes.
4: Sí, després del que és el Sarau del migdia, després de dinar, la gent, bueno, després baixarem a la plaça Pau Picasso, on conjuntament, bueno, no conjuntament, però estarà per Anton fent el seu concurs de flans. Nosaltres conjuntament fem la quarta i la cinquena prova,
3: uh-huh.
4: Que és l'estirada de corda infantil a les 6 i l'estirada de corda adulta a les 6 i quart.
3: Allà a la plaça Pau Picasso.
4: Allà a la plaça Pau Picasso mateix, sí, sí. I després, bueno, després d'això està bé tot el correfoc, tota la colla, també està les bruixes, que aquest any
3: és veritat, fan
4: la seva primera actuació, no? I bueno, després del correfoc adult fem la batuca de Verdi Groga, que és una activitat conjunta amb Pere Anton, on bueno, acompanyarem a tota la gent després del correfoc cap a la zona de concerts.
3: Molt bé. I això és tot del dissabte.
4: Això és tot del dissabte, sí, sí.
3: Després donarem a totes les persones que ens puguin estar escoltant doncs com fer els tíquets, no? Perquè, clar, per a moltes activitats en necessitem, i això és imprescindible, i a més tot això vuela. Llavors, abans d'acabar amb el Mateo, ens donarà més detalls. Però anem a diumenge, que aquest any, diumenge, és l'últim dia de Festa Major.
4: Diumenge és l'últim dia i amb això tenim la nostra Vermofarra, que també és la
3: nostra activitat. Hombre, un clàssic,
4: que,
3: no?
4: Sí, és un clàssic ja del que és de Montornès i de Bartomeus. La Vermofarra, que serà de 2 a 4, A les 3:45 fem el veredicte de la setena batalla de Penyes, que es fa ja mateix a la plaça Pau Picasso, i després pues, la nostra activitat, jo crec que més potser essencial o més innovadora, que és la cara B. És un...
3: La cara B, explica això.
4: La cara B, doncs, és també una de les activitats que volíem fer nova aquest any. Teníem moltes opcions, jo crec que aquesta va ser la millor. Més que res, que diumenge és l'últim dia de Festa Major, volem com dir adeu a la Festa Major d'una manera gran, i bueno, és aquest tardeo que agafa entremig abans

0: Publicant DJs, començarem, encara no està publicat del tot, però en principi comença el DJ Bacarrit, que és un DJ de Lleida molt conegut en les xarxes socials. Començarà de 4 a 6, estarà ja animant a tothom. Després sí que tenim un DJ de Mallorca que també és bastant conegut a les xarxes, que estarà de 6 a 8. I per acabar estarà el nostre DJ una miqueta més resident, que és d'aquí de Montornès, i estarà l'última horeta de 8 a 9.
1: Molt bé. Doncs ja veieu, una tarda a tope amb música per ballar, per gaudir, i aquest és el darrer dia de Festa Major, que com dèiem és diumenge, i jo crec que val la pena que estem tots amb les nostres penyes. Com dèiem, hi ha la part de comprar tiquets, com podem, també el merchandising, les samarretes, tot el que feu per ajudar la nostra penya.
0: Doncs aquest any sí que tenim molts punts de venda, sí que portem uns dies bastant actius, que és a dir que hi ha molta gent ja comprant tíquets, hi ha talles de samarreta que ja pràcticament no ens queden, o si ens queden una o dues, o sigui que convido a tothom a que es passi per les botigues. Les botigues on es pot comprar tant el merchandising com els tíquets de la Vermofarra són la perruqueria de la Sílvia Guzmán, l'Estètica Alicia, tenim el 6-3 i la botiga de la Simeki de moda. Després, per aconseguir els tíquets de la xarangada, tenim els dos establiments que són els que col·laboren amb el que és l'activitat, que són tant la pastisseria Vinyallonga com el forn de pa d'Helena. I a més d'això, per si algú no pot o no es pot apropar o el que sigui, estarem del mercat. I divendres també estarem al dia de la Diada i a la mateixa plaça Pau Picasso.
1: Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, eh? Mateo?
0: Tenim bastant coses. La veritat que intentem ser el millor possible entre nosaltres, oferir el millor que puguem i treballar perquè tot surti perfecte, això sí.
1: Clar, perquè a més de que hi ha molta preparació dels mesos anteriors, no hem d'oblidar que necessiteu també que la gent, que els veïns i veïnes de Montornès, doncs participem de totes les activitats, comprem tiquets i d'alguna manera escalfem motors amb vosaltres, no?, per tirar tot això cap endavant.
0: Sí, jo sempre ho dic des de fa molts anys, que l'estiu no s'acaba fins que no passa la nostra Festa Major.
1: O sigui, estic d'acord.
0: Sí que hi ha persones que ja han començat a treballar, potser alguns encara estan de vacances, però el que és l'estiu, fins que no acaba la nostra Festa Major, no acaba l'estiu. Per això convidem a tothom a que acabi l'estiu de la millor manera possible, que vingui a totes les activitats possibles, que es faci el seu croquis i miri a veure com pot anar totes les activitats, però que gaudeixi d'aquesta Festa Major, que està tant l'Ajuntament com totes les entitats treballant el màxim possible perquè surti perfecte.
1: Doncs ja sabeu, alegria, que és Festa Major, i el Mateo Flores, president de la Penya dels Bartomeus, avui ha vingut a la ràdio per explicar totes aquestes activitats. No sé si vols afegir alguna cosa més, Mateo.
0: No, donar-te les gràcies a tu per convidar-me aquí, donar les gràcies a tota la Junta, que jo vinc a representar el que és tota la Junta, però donar les gràcies a tota la Junta per tot l'esforç que fa, també donar les gràcies a l'Ajuntament perquè ens posa unes facilitats que són increïbles, i res més, molt agraït per tot.
1: Doncs com sempre, gràcies i bona Festa Major.
0: Moltes gràcies. Arriba.

Christopher Reeve va néixer un divendres 25 de setembre del 1952 a Nova York. Va ser un actor i director de cinema, a més d'un gran activista que ha passat a la història pel seu paper a Superman i per la lluita de superació constant en què es va convertir la seva vida després d'un accident que el va deixar paralític. Come on! Christopher Reeve va néixer a Nova York, el 1952. Els seus pares es van divorciar 4 anys més tard i es va traslladar amb la seva mare i el seu germà a Nova Jersey, on la mare es tornaria a casar. Reeve va estudiar a la Princeton Day School, on ajudava el director d'orquestra de l'institut, cantava al cor escolar i feia el seu debut com a actor amateur. Va prosseguir la seva formació artística a la Universitat de Cornell, on es graduaria el 1974. Abans, però, amb el seu gran amic, el també actor Robin Williams, va ser seleccionat per estudiar art dramàtic a la prestigiosa Juilliard School de Nova York. En aquells anys, debutaria com a actor professional en una sèrie de televisió, Love of Life, i a Broadway, en una obra amb Katharine Hepburn. El noi prometia, i a més, el físic l'acompanyava. Era un esportista nat i media 1,93 metres molt ben portats. Tot això va cridar l'atenció de Hollywood i el 1978 rebria l'oferta de la seva vida: ser Superman.

Christopher Reeve es va convertir així en el superheroi per excel·lència del cinema, en l'alter ego de Clark Kent, en una espectacular superproducció de Richard Donner, on també hi havia Marlon Brando. Amb els 250.000 dòlars que va cobrar, es va comprar una flamant casa amb la seva esposa, l'agent de models Gay Exton, mare dels seus dos primers fills, nascuts al 79 i al 82. En aquells anys, les sagues cinematogràfiques funcionaven de meravella, més encara si eren de superherois, i evidentment, Superman no va ser l'excepció. Encara estava assumint l'enorme èxit del seu debut com a Superman quan es va veure involucrat a la segona part, de l'any 80, i en la tercera, del 83. Cada nova pel·lícula en la pell de Superman multiplicava l'èxit de l'anterior. Christopher Reeve, de fet, va fer altres pel·lícules en aquells anys, com En algun lugar del tiempo, La trampa de la muerte o Monseñor, però tot el món el seguia veient com Superman. És, sens dubte, un dels casos més clars d'actor encasellat que hi ha a la història. Christopher Reeve sempre seria Superman. Christopher Reeve, però, també va col·laborar a seguir sent Superman. Va participar en altres produccions, és veritat, però va rebutjar papers importants, com ara protagonitzar Desafío Total per intervindre a Superman 4, del 87, amb la qual cosa seguia estant encasellat, però ja li anava bé. Mentrestant, Reeve es va divorciar de la seva primera dona i uns anyets més tard, el 92, es va tornar a casar amb Dana Morosini, mare del seu tercer fill i companya fins a final dels seus dies. Paral·lelament a la seva vida professional i personal, Christopher Reeve va ser un activista tota la vida. D'una banda, va recolzar els Special Olympics des que es va fer famós i de l'altra, va comprometre's políticament viatjant a Xile el 87 per protestar contra la dictadura d'Augusto Pinochet i també creant la Coalició Creativa amb els seus col·legues de Hollywood, un grup d'artistes que ajudava els més desvalguts. Però la vida de Christopher Reeve va canviar radicalment el 27 de maig del 1995. Reeve participava en un concurs d'hípica quan va caure del cavall i es va fracturar dues vèrtebres cervicals. Macabra ironia de la vida. Superman es va quedar en cadira de rodes i amb respiració assistida de manera definitiva, sense remei. Tot un contrast. Però l'autèntic Superman va erigir-se de dins seu i Christopher Reeve es va convertir en tot un lluitador. El 96 va ser aclamat per la gent del cinema als Oscars quan va demanar a la indústria cinematogràfica que dediqués més atenció als problemes socials. Per sorpresa de tots, uns mesos més tard, debutaria com a director d'un telefilm sobre la sida. També va escriure la biografia Still Me, transcripció de la qual li va valdre el Grammy al millor àlbum parlat del 99, i la novel·la Tot és possible, on exposava les seves experiències. I és que Christopher Reeve no es va rendir mai i sempre va creure en aquest Tot és possible. Fins i tot va reaparèixer a la gran pantalla com a actor a La ventana d'enfrente del 1998. I d'altra banda, sempre va ser l'abanderat de la lluita científica contra la paràlisi de la medul·la espinal. Fins i tot va arribar a oferir el seu cos per experiments de neurotransmissió. També va crear la Fundació Reeve Irvine, que encara avui investiga com reparar les lesions medulars. El seu fill Matthew va enregistrar la lluita constant de superació de Christopher Reeve al documental Tornaré a caminar. Però la seva salut empitjorava i a finals del 2003, Reeve va començar a encadenar infeccions que el marmaven cada vegada més. El 10 d'octubre del 2004, el seu cos va dir prou i Christopher Reeve va morir d'un atac de cor en un hospital de Nova York. La Warner Bros. Va anunciar un nou Superman, però tots sabem que sempre seguirà sent Christopher Reeve. No pas pel seu paper al cinema, sinó per no haver-se rendit mai i haver mirat sempre endavant. I és que Christopher Reeve va demostrar que no calia volar per ser Superman.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Estàs escoltant
2: Radio Montornès 91.2.